0: El guitarrista Siegfried Behrend, al costat del conjunt I Musici, interpretava el concert per a guitarra en la major, opus 30, de Mauro Giuliani.
1: Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Us convidem ara a sentir les 6 cançons castellanes d'Eduard Toldrà en la versió de Maria Bayo, soprano, i Malcolm Martino, piano.

0: Catalunya Música.
1: La música de Mozart ens acompanya a continuació al seu concert per a trompa i orquestra número 4, escrit en mi bemoll major i catalogat com a Kegel 495, és el que sentim amb el trompista Hermann Baumann i el Concentus Musicus de Viena, dirigits per Nikolaus Harnoncourt. És una gravació del 1974.

0: Aquest era el concert per a trompa i orquestra número 4 en mi bemoll major, Kehl 495, de Wolfgang Amadeus Mozart. El sentíem en un enregistrament que el 1974 van fer el trompista Hermann Baumann i el Concertus Musicus vienès, dirigit per Nikolaus Harnoncourt.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

De Sergei Prokofiev podrem sentir les 10 peces per a piano opus 97 sobre temes del ballet La Ventafocs. Ens acompanya el pianista Frederic Chiu.

0: Fins aquí les 10 peces per a piano opus 97 sobre temes del ballet La Venta Focs de Sergei Prokofiev. Sentíem el pianista Frederic Chiu.
1: Catalunya Música.
2: La música amb la qual continua avui la programació de la

0: El conjunt Stile Antico interpretava el motet Maria Magdalena de Francisco Guerrero.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara continuem amb una de les sinfonies de Carl Philipp Emanuel Bach, una sinfonia publicada a Leipzig l'any 1780, sinfonia en re major, Votken 183, número 1. Consta dels moviments Allegro di molto, Largo i Presto. La sentim interpretada per l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín.

0: Els membres de l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín ens oferien la Sinfonia en re major Votkent 183 número 1 de Carl Philipp Emanuel Bach.
1: Catalunya Música.
2: Maurice Ravel és l'autor de la música que tot seguit podreu sentir aquí a Catalunya Música. És la seva Rapsòdia Espanyola, una obra orquestral que us oferim interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Claudio Abado.

0: Hem sentit la rapsòdia espanyola d'Amor i Rebel, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, que dirigia Claudio Abbado.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música la sonata de primavera per a quartet de flautes de bec, obra de Joan Albert Amargós, que ens ofereixen els membres del quartet de bec Frullato.

0: Els membres del quartet de bec Frullato ens oferien la sonata de primavera per a quartet de flautes de Joan Albert Amargós. Hem sentit un enregistrament de l'any 1992.
1: Catalunya Música.
2: La programació de Catalunya Música continua amb l'audició de la Simfonia número 1 en do major opus 21 de Ludwig van Beethoven, que sentirem avui interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan en un enregistrament del 1984.

0: Era la sinfonia número 1 de Ludwig van Beethoven, sinfonia en do major, opus 21, que sentíem interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir el cicle de cançons Les nits d'estiu, opus 7 d'Héctor Berlioz, en la versió per a veu i orquestra, una obra de l'any 1850.

56 sobre textos de Théophile Gautier. Sentim-ne la versió de Victòria dels Àngels al costat de l'Orquestra Simfònica de Boston i dirigida per Charles Munch. És un enregistrament de l'any 1955.

0: Hem sentit el cicle de cançons Les nits d'estiu, opus 7 d'Héctor Berlioz, en la versió per a veu i orquestra, a càrrec de Victòria dels Àngels, soprano, i l'Orquestra Simfònica de Boston, sota la direcció de Charles Munch. És un enregistrament de l'any 1955.
1: Catalunya Música.
2: El primer dels concerts de Brandenburg de Johann Sebastian Bach és l'obra que sonarà durant els següents minuts aquí a la nostra sintonia, a Catalunya Música. Aquest concert en fa major catalogat amb el número 1046 el sentirem interpretat pels solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

0: Era el primer dels concerts de Brandenburg de Johann Sebastian Bach, concert en fa major catalogat amb el número 1046, aquest que interpretaven els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.
1: Catalunya Música.
2: De Johannes Brahms podrem sentir tot seguit els Maria en Lieder, Cants de Maria per a cor, opus 22, en la versió del cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya, dirigit per Günther Jena en un enregistrament de l'any 1982.

És el recull de 7 cançons Cants de Maria, Marienlieder, opus 22 de Johannes Brahms. Sentíem el cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya dirigit per Günther Jena. Catalunya

0: música.
1: Tot seguit sentirem el gran duo concertant sobre la romança Le Marin, un duet per a violí i piano de Franz Liszt. Guidon Crema, el violí, i Oleg Meisenberg, el piano, n'interpreten aquesta versió.

0: Era el gran duo concertant sobre la romança Le Marin. És l'obra que porta el número de catàleg 128 de Franz Liszt, una obra per a violí i piano que interpretaven Gidon Kremer i Oleg Meisenberg.
1: Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir el ballet en dues escenes, Apollon Musaget d'Igor Stravinsky, interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, en un enregistrament de l'any 1972.

És el ballet en dues escenes Apollon Musaget d'Igor Stravinsky. Sentíem Herbert von Karajan al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Berlín en un enregistrament de l'any 72.

A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.

Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja som divendres, dia 15 de maig del 2026. Encetem la programació en directe de Catalunya Música al punt de 6:45 amb el nostre espai més matiner, el Primer Temps. Avui començarem ballant un tango. La pregunta que ens hem fet aquest matí és: quin és el tango probablement més emblemàtic, aquell que quan el sent gairebé tothom és capaç de dir: mira, això és un tango, etc, etc, el més carismàtic, el més divulgat, el més identitari, podríem dir fins i tot. I aleshores, clar, la resposta és complexa, com totes les respostes, sobretot quan passen per percepcions una mica subjectives. Però vaja, si haguéssim de fer una llista de tangos emblemàtics, aquí sí que, sense cap mena de dubte, un dels que hi hauria de ser, com a mínim, seria aquest.

0: prové precisament de comparsa, que eren els grups que desfilaven durant les festes de Carnaval. Matos Rodríguez no sabia escriure música, de manera que li va demanar al pianista argentí Roberto Firpo que fes l'arranjament, i va ser Firpo el que va veure que això havia de ser un tango. I a partir d'aquí va ser quan va néixer el tango en versió instrumental. I no va ser fins al 1924 quan se li van començar a afegir lletres, i la més cèlebre és la que acabem de sentir, que va escriure Pasqual Contursi, que es titula Si supieras, i que va popularitzar Carlos Gardel. En la gravació que hem sentit era el tenor Roberto Alagna al costat de l'Orquestra Simfònica de París, dirigits per Ivan Casar, els seus intèrprets. Després de sentir un tango com aquest, ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: Enganxa això dels tangos, aquesta sensació de tristor, de desarrelament apassionat, d'intensitat emocional. Com s'havia dit en alguna ocasió, el cant dels derrotats, encara que és obvi que no tots els tangos ens expliquen històries d'aquesta mena. Però vaja, com està el tema del tango en l'àmbit de la música de concert? Doncs quina transcendència ha tingut el tango? Aquí, gairebé que estem obligats a posar dues mostres que hem trobat en el catàleg del compositor Isaac Albéniz. Concretament, una importantíssima és el tango opus 165, número 2. Música d'Albéniz. És aquest tango que pertany al recull de peces que va publicar sota el títol genèric d'Espanya. Aquí la teniu.

Aquí, òbviament, després de sentir aquesta partitura, ens veiem obligats a insistir. Tango és tal com ho va inscriure a la partitura d'aquest opus 164, número 2, Isaac Albéniz. A més, tenint en compte que Isaac Albéniz, juntament amb la seva família, va estar vivint durant més d'un any a Cuba i a Puerto Rico. Per tant, era un home que coneixia bé el repertori d'aquell indret que aleshores s'anomenaven províncies d'ultramar. Va ser així fins al 1898. Va ser quan hi va haver la famosa desfeta de Cuba i Filipines, i Espanya va perdre tots aquests territoris.

que és el que quedava de la dimensió colonial ja allunyada en el temps. Vet aquí que Isaac Albéniz, en aquesta peça, que és obvi que sonava més a habanera que a tango, li va posar tango, i això ens permet arribar a una reflexió en quina mesura les habaneres, que tan bé coneixem a Catalunya, no són tangos cubans. Per si acas, el compositor va escriure un any abans un altre tango. Aquest no és Opus 165, sinó Opus 164, data de 1889. El que hem sentit era de 1890. Aquest pertany a les dues peces característiques, és la segona, i també s'anomena tango i també és d'Albéniz.

Era el segon tango no tan conegut com l'anterior, compost per Isaac Albéniz, l'interpretava Jordi Carol, és el tango opus 164, número 2, pertanyent al recull de dues peces característiques. Són els dos tangos que ens ha deixat Albéniz, que, tal com ja us hem dit abans, va estar vivint amb la seva família durant un temps a Cuba i a Puerto Rico. Per tant, coneixia molt i molt bé el repertori dels tangos que es feien en aquells indrets. Per tant, arribem una mica a la conclusió que les habaneres són, com ja hem dit abans, els tangos cubans. Tot i que avui, si parlem de tango, tots pensem en l'Argentina i en l'Uruguai, i potser quan parlem de Cuba tendim més a pensar en el concepte habanera. De fet, si anem resseguint tot aquest tema dels tangos, ens adonem que no són pocs els compositors que just en aquest moment, finals del segle XIX, principis del XX, escriuen tangos. Fins i tot Joaquín Turina, en les seves tres danzas andaluzas, opus 8 de l'any 1912, inclou un tango. Aquí, clar, hem de dir allò de que no és un tango del Río de la Plata, sinó un tango andalús, un gènere que podríem considerar propi també de la península ibèrica i concretament del sud. Una pàgina de caràcter melangiós i elegant, amb girs melòdics típics de la música del sud d'Espanya, del cantejondo, etc etc. Això sí, amanit, com és habitual en Turina, amb una harmonia rica, colorista i molt genuïna. Vet aquí, doncs, aquest tango opus 8 de Joaquín Turina.

Certament un tango diferent, amb personalitat, amb color. És el tango que Joaquín Turina va incloure en les seves tres danses andaluses Opus 8. De fet, és la número 2 i l'hem sentit en una preciosa versió interpretada pel pianista i, hauríem de dir, també compositor Albert Guinovart. Així doncs, avui va de tangos, ja ho veieu. Però és que, de fet, aquí a Catalunya no són pocs els compositors que han escrit tangos. Per exemple, el compositor i pianista mataroní Joaquim Caçador, potser més conegut per ser el pare de Gaspar Caçador, el famós violoncel·lista. Doncs bé, Joaquim Caçador va escriure l'any 1913 una cançó que la va titular Cerca Tango, una peça per veu i piano. Nosaltres la sentirem en un arranjament instrumental només per piano, una obra escrita i publicada aquell 1913. Música de Joaquim Caçador, Cerca Tango.

Deliciós tango amb ressonàncies novament d'habanera. És tango d'estil més aviat cubal que ens proposava en aquesta partitura el compositor català Joaquim Caçador. És el Cerca Tango, per piano que interpretava el pianista Mac McClure. L'obra original, publicada l'any 1913, era per veu i piano, hem sentit la versió instrumental, i a la lletra se'ns explica que Cerca és el nom d'una gitana que es dedicava a llegir les mans a les persones i de la qual tothom n'estava enamorat. Vet aquí, doncs, aquesta història convertida en un tango. De fet, no són poques les històries que ens narren els tangos, i algunes ben curioses. Stravinsky, fins i tot, en una de les pàgines que va escriure després de la Primera Guerra, Mundial, concretament just el 1918, La història del soldat, en aquesta partitura el compositor hi va incloure també un tango.

Un fragment polièdric, podríem dir, extret de la història del soldat d'Igor Stravinsky. Aquesta partitura, per ser llegida, tocada i ballada, segons el compositor indica la partitura, i que es va estrenar el 1918, inclou aquest fragment, com dèiem, polièdric, que és un tango que esdevé vals i que acaba esdevenint al final fins i tot un ragtime, una història que es basa en una narració en francès de l'escriptor suís Charles Ferdinand Ramus. La música de Stravinsky que estàvem sentint i avui buscant mirades a l'entorn d'aquesta dansa que just en el canvi del segle XIX al segle XX va esdevenir tan popular no només a Llatinoamèrica, sinó, com esteu veient, a l'Europa de la primera meitat del segle XX. Fins i tot Bohuslav Martinů, aquest compositor txec que l'any 1927 va escriure un ballet humorístic que ell defineix com un ballet a l'estil del jazz. De fet, és un ballet novament polièdric, podríem dir, barrejant doncs, tota aquesta mena d'elements de la música contemporània en un context en què el que estava de moda era el neoclassicisme. Aquest ballet es titula La Revue de Cuisine, la revista de cuina, i els personatges del ballet són els estris d'una cuina. Un dels moments més populars d'aquest ballet és precisament el tango.

Aquest era el tango de la revista de cuina, un ballet de Bohuslav Martinu que hem pogut sentir, una partitura de 1927 en la interpretació de la Holst Sinfonieta dirigida per Klaus Simon. Un ballet, Martinu el definia com ballet de jazz, la revista de cuina, i hem pogut sentir aquest tango subtitulat Dansa d'amor. I seguim ara amb un fragment d'una de les pàgines teatrals que Kurt Weill va musicar en aquesta ocasió a partir del text d'Elisabeth Hauptmann amb la participació de Bertolt Brecht. És una òpera, una pàgina teatral, hauríem de dir, per ser més exactes, en tres actes, que va sorgir el 1929, just després del gran èxit que havia obtingut l'òpera de tres rals, la Dreigroschen Oper. Vet aquí que aquesta també es va estrenar a Berlín, concretament al Teatre Schiffbauer Damm. La diferència és que al cap de set representacions es va cancel·lar la partitura i no es va recuperar fins a Broadway l'any 1977. Aleshores sí, 75 interpretacions. Els temps polítics que es vivien just en aquell moment al Berlín previ a l'arribada d'Adolf Hitler probablement eren poc tolerants amb una pàgina que ens parla de la relació entre religió i negocis. Happy End es titula aquesta pàgina amb música de Kurt Weill. Happy End en anglès vol dir final feliç. I un dels moments més coneguts és el Yucali Tango.

Sontem en francès, la versió que acabem de sentir del tango de Yukali pertanyent a la comèdia musical Happy End, final feliç. Música de Kurt Weill amb text d'Elisabeth Hauptmann en aquesta versió cantada en francès per Ute Lemper al costat de la Sinfonia Terries de Berlín dirigits per John Mossery. Ja ho heu sentit, Yukali, c'est le pays des no désirs. Yukali és el país dels nostres desitjos, deia la lletra d'aquest tango de Kurt Weill. Bé, seguim amb més tangos. Li hem agafat gust això de que sigui divendres anar ballant-la, ballant a forma de tango. Ara ens traslladem un parell d'anys endavant, del 29 a 1931, que va ser quan Shostakovich va fer la suite simfònica derivada del ballet de Bolt, el Pany. Un ballet satíric, es havia estrenat aquell 1931, ben aviat es va prohibir, poc després de l'estrena, Rússia, aquella Rússia staliniana no estava per gaire sidrals. Després el compositor va recuperar material a la suite simfònica i una de les peces que va recuperar va ser precisament un tango. Aquí vindria a ser com una paròdia del tango o del que representaria la escena, una paròdia en l'estil càustic tan característic de Shostakovich, i per què no dir-ho, que tant ens agrada, un fet amb humor i qui sap si amb una mica d'ironia política, ritmes marcats, melodies exageradament sensuals, i això sí, una orquestració brillant per posar èmfasi en aquest Shostakovich més sarcàstic i teatral. Sentim el tango del ballet The Bolt, el Pany, de Shostakovich.

Era el tango pertanyent al ballet de Bolt, que de fet l'hauríem de traduir com el pern, una mena de cargol, de cargolar, per entendre'ns, no l'animal. És el nom d'aquest ballet Opus 27 de Xostakovich, d'on sortia el tango, una pàgina de 1931, que en aquesta interpretació l'hem sentit a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Göteborg, dirigida per Neeme Järvi. Anem avançant en el temps i ens situem ja al 1995. Va ser l'any en què el compositor galès Carl Jenkins, ja sabeu que a part de compositor era pianista, oboista i saxofonista, de fet va ser el primer oboè de l'Orquestra Nacional de Gales, doncs bé, l'any 1995 va escriure el seu segon quartet per corda. I el segon moviment d'aquest segon quartet, endevineu a quin ritme està escrit? Efectivament, a ritme de tango.

Era el segon moviment, tango, del quartet per corda número 2 del compositor galès Carl Jenkins. La versió que us hem proposat era del quartet Smith. Avui va de tangos. El mateix any que Carl Jenkins va escriure aquest tango, estem al 1995, doncs bé, era l'any en què moria el primer marit de la gran violinista Anne-Sophie Mutha. I un parell d'anys més tard, Mutha va fer molta amistat amb el director d'orquestra André Previn. Ja sabeu que André Previn, a part de director d'orquestra, és compositor i pianista. I just arran d'aquella amistat va ser quan Previn li va dedicar Anne-Sophie Mutha una cançó tango i una dansa per violí i piano, descrivint-les com peces virtuoses i alegres. Era el 1997. Bé, la cosa va acabar derivant en matrimoni. Es van acabar casant el 2002, tot i que la parella se separaria el 2006, 4 anys més tard. Ens ha quedat un concert per violí i aquesta partitura que sentirem tot seguit. Aquesta cançó tango, totes dues escrites per Previn i totes dues dedicades a Anne-Sophie Mutha.

Està clar que, com passa amb les llengües, que poden tenir molts accents, però són una mateixa llengua, amb el tango ens passa exactament el mateix. Quants accents diferents que té el tango? Acabem de sentir el tango, cançó i dansa del compositor André Previn. Aquesta peça és una peça que li va dedicar a la que ben aviat seria la seva dona, ni que fos només per 4 anys, en Sophie Muta, que era qui ens l'interpretava al costat del pianista Lambert Orkis. Era la cançó tango. Déu-m'hi-do l'exigència d'aquesta partitura pel violinista i pel pianista. I per tancar aquesta col·lecció de tangos amb accents diferents, hem triat un tango de comiat, Adiós Nonino, el tango que Astor Piazzolla va escriure a l'octubre de 1959, quan era a Nova York de gira, quan va saber que el seu pare, Vicente, havia mort. Aquest va ser el seu comiat musical.

Brillant i virtuós aquesta versió a càrrec dels 12 violoncel·listes de l'Orquestra Filarmònica de Berlín. Era un arranjament per conjunt de violoncels d'aquest tango rapsòdia titulat Adiós, Nonino. Nonino era l'apel·latiu carinyós amb el que Astor Piazzolla s'adreçava al seu pare Vicente. De fet, en italià, nonno vol dir avi, i nonino seria com un avi petit. En aquest cas, podria ser el pare, un diminutiu de pare. Adiós, Nonino, la va escriure el

0: 1959. I aquest adéu de Piazzolla també ens serveix per tancar la selecció de tangos multièdrics o polièdrics que avui us hem proposat per començar el dia al primer temps a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: Sí, però el primer temps encara ens queda una estoneta que aprofitarem per recordar que el 15 de maig de 1920, és a dir, ja fa 106 anys, s'estrenava a l'Òpera de París una coreografia de Léonide Massine sota la direcció musical d'Ernest Massenet, un dels ballets que va marcar una mena de frontisa en la història de la música. És el ballet Pulcinella de Stravinsky. Què és el que va marcar? D'alguna manera és l'inici oficial d'això que en diem neoclassicisme. El motiu és que Stravinsky, a diferència dels ballets anteriors, ja sabeu, L'ocell de foc, Petrushka i La consagració de la primavera, en aquí va anar a buscar partitures del segle XVIII, partitures a priori de Pergolesi, que després hem sabut que realment eren de Domenico Gallo, de Carlo Ignazio Monza, d'Unico Wilhelm van Wassenaar o d'Alessandro Parisotti. Vet aquí fragments d'aquests compositors que Stravinsky va orquestrar i encadenar per crear un ballet inspirat en el món de la comèdia de l'arte, el ballet Pulcinella.

Així comença el ballet Pulcinella. Aquest fragment és original de Domenico Gallo. Sabíeu que en origen era una sonata a trio per dos violins i baix continu? Stravinsky, quan Diaghilev li va proposar de fer un ballet a l'entorn de la Comèdia de l'Arte, no sabia massa ben bé per on tirar. I va ser precisament Ernest Ansermet, el director d'orquestra, que li va portar de Londres partitures de... En aquell moment se suposava que eren de Pergolesi. I vet aquí que Stravinsky es va dedicar doncs, a anar-les analitzant, estudiant, organitzant, i així va sorgir aquest ballet que va marcar l'inici, diguem-ne, oficial del neoclassicisme. És curiós perquè va tenir requesta, ja que després d'Stravinsky no van ser pocs els compositors que tant a França com a Itàlia com a Anglaterra van dedicar-se a mirar cap a la música del passat i trobar inspiració per escriure música del present de fa 100 anys. Així, doncs, el ballet Pulcinella esdevé un ballet carismàtic que s'acaba amb aquesta escena.

0: Quasi com una fanfàrria, aquesta escena final del ballet Pulcinella. L'hem sentit amb la versió cantada, Diana Monteith, mezzosoprano, Robin Ligeia, tenor, Mark Beasley, baix, amb l'Orquestra Filharmonia, dirigits per Robert Kraft. Fa 126 anys, un 15 de maig, concretament el 1920, s'estrenava aquest ballet neoclàssic a l'Òpera de París. I avui ens ha servit per acomiadar el primer temps. Ja sabeu que el dissabte el primer temps arriba una hora més tard, a partir de 7:45, però que dilluns hi tornarem a ser en directe 7:45 i que, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem la Coral Sant Jordi, que dirigeix Oriol Castanyer, i el cor canta amb l'OBC, liderat per Adrián Moscardó, la violinista Cristina Balanes i l'OBC, dirigits per Ania Vilmaia. En el marc del projecte participatiu Canta amb l'OBC, s'estrena l'obra Domèstica Maragda d'Helena Cànovas. El concert per a violí en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn i la sinfonia número 3 d'Anton Bruckner. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'auditori. Com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música. Catalunya Música.

Sovint enfrontem situacions que demanen de nosaltres velocitat, agilitat, un pensament ràpid, una decisió determinada. I d'aquesta ens saltem a una altra i podem acabar tenint la sensació que el nostre dia passa, que no hem apagat un foc i ja anem a atacar-ne un altre. I clar, amb aquest ritme doncs acabem tirant de reacció directa, sense pausa. I això, si alguna cosa és ben cansat. Per tant, i ja sabeu que aquí arribo sempre amb suggeriments i no pas amb dogmes, què tal si avui provem de fixar-nos en el moment previ? Si ens mirem la foguera una mica més, podríem trobar un mínim espai per la reflexió? Potser així la reacció es transformi en acció conscient i siguem tots nosaltres una mica més protagonistes de la nostra pròpia història. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Doncs ja és divendres. Avui és 15 de maig. Arrenquem aquesta darrera edició de la

0: Setmana de tots els matins del món aquí a Catalunya Música en directe, un dia més, esclar. I ho fem, com sempre, donant-vos les gràcies per la vostra companyia. Ho fem tots els membres de l'equip, que som l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat l'Esther Pinat, i avui al control tècnic tenim en Dani Rodríguez. Bon dia, Esther.
1: Bon dia.
0: Com arrenquem aquestes 3 hores de programa?
1: Doncs bé, com sempre.
0: Bé, i tant.
1: Amb
0: mirant
1: un dia
0: per la finestra,
1: que...
0: Sí.
1: Avui no sé si veurem el sol.
0: Sí, sí. Ahir la Cira Hernández ens comentava la nostra convidada, pianista, compositora, que tenia molta sort de tenir aquesta finestra, sí, de veritat, des d'aquí de l'estudi, on podíem veure els arbres d'aquí al voltant. I avui és veritat que aquesta imatge que ens acompanya és una mica més grisa, però vaja, a veure què passa.
1: Doncs això, a veure què passa. Mentrestant, des d'ara i fins a les 11, ja sabeu que la música no hi faltarà aquí a Tots els Matins del Món, que és la gran protagonista, però també en aquesta primera hora ja sabeu també que farem l'última entrada, perquè ja som divendres, l'última entrada en l'àlbum de la setmana, aquest disc titulat A Poet's Love, que interpreten la mezzosoprano Helen Charleston i el pianista Sholto Kinnock, tots dos britànics. És un àlbum del segell Bis, que se centra en la poesia de Heinrich Heine, que van musicar tants compositors com, per exemple, Robert Schumann. D'aquí l'obra central és Dichte Lieder.
0: Un disc que trobarem a faltar, la setmana vinent.
1: Sí, t'ha agradat?
0: M'ha agradat molt, la veritat que sí. Ha estat com una descoberta, aquest timbre d'aquesta mezzosoprano, la manera de cantar el piano, ho comentàvem ahir amb en Joan,
1: sí,
0: Magrané, que ho escoltàvem.
1: Doncs espera't avui.
0: Sí? Sí?
1: Perquè el pianista no només tocarà. Ja t'ho dic.
0: Què dius? Oh, m'encanten les sorpreses.
1: Sí, sí. Arribarem a les 9 avui amb la Dolors Boatella. Ja ho sabeu, que cada 15 dies és la responsable que les nostres tauletes de nit s'omplin, es vagin omplint de llibres, sí, amb referències a la música.
0: Jo li envio la foto després de... Mira, ja he començat aquest. Ara aquest, i em diu... L'altre dia li envio el... Quin he agafat ara? La Willa Cather, aquella, la Lucy, sí, Gayheart. Ja l'he agafat de la biblioteca, li vaig enviar la fotografia i em va dir només una cosa, amb una paraula, em va dir: prepara't. O sigui que ja estic de viatge jo també amb la Dolors.
1: A la segona hora conversarem amb l'escriptora Tina Vallès, autora de la dramatúrgia de la cantata L'últim rellotge del projecte Cantània d'aquest any. I tancarem el programa amb el nostre poeta de guàrdia, l'Amat Baró, que, com sempre, ens recitarà segur, més d'un poema. Un programa, per tant, avui molt literari.
0: Molt literari, un divendres ple de lletres. Això sempre és bona notícia, també. Doncs gràcies, Esther, per aquest resum. I ara, doncs, si de cas ens hi posem amb la nostra selecció musical, que arrenquem un dia més amb la peça de les 8. I avui no anirem al gran repertori, ni tampoc a obres secundàries per descobrir, sinó que ens quedarem al nostre món, a la creació contemporània, i ho farem des de la vessant més audiovisual, gràcies al llenguatge neoclàssic del britànic Luke Faulkner. Una peça sense cap altra pretensió que fer-nos seguir el corrent, deixar-nos endur i, si pot ser, doncs tocar alguna fibra sensible. S'acaba de publicar, i això és Dreamer, per piano i corda.

Doncs no me n'he pogut estar. Entre les novetats que he remenat en aquest matí de divendres hi havia aquesta, una versió de la banda sonora de la princesa Mononoke de l'estudi Ghibli, en la veu del contratenor Jakub Josef Orlinski. L'acompanya un trio en piano, el Grissini Project, i es tracta de l'avançament d'un disc que estarà íntegrament dedicat a les bandes sonores de Joe Hisaishi, que sempre són doncs, motiu d'alegria i d'escalforet al cor. I continuem endavant i ara amplifiquem el planter gràcies al quartet de corda número 3 d'Erich Wolf Wolfgang Korngold, un compositor que no deixa de sorprendre'ns, amb la seva capacitat doncs, d'unir influències diverses, però sempre mantenint aquell estil propi, no?, i reconeixible. En sentirem un scherzo, el tercer moviment d'aquest quartet de corda número 3, transparent i una mica inquietant en una gravació del quartet Calidore.

Doncs ja veieu, això no era Erich Wolfgang Korngold, per tant, una mentideta involuntària. Us he presentat aquell quartet de corda número 3, però sembla que avui la vida ha volgut que ens acompanyi Joseph Haydn amb una mica més d'optimisme i de claror. Era el final, el presto, que clou la seva sinfonia número 29 en mi major i que hem recuperat des d'un d'aquests discos que ens regala el projecte Haydn 2032, que dirigeix Giovanni Antonini, en aquest cas al capdavant de l'Orquestra de Cambra de Basilea. I continuem endavant amb la nostra selecció, ara des d'Estònia, amb una siciliana amb el so de l'acordió com a centre. Si sou oients habituals del programa, potser recordareu aquest disc, l'acordionista Genia Sidorova, acompanyada de l'orquestra del Festival d'Estònia i dirigida per Paavo Järvi, i aquesta és la siciliana, com dèiem, la tercera de les danses de Tõnu Korvits.

Doncs ja ho podíeu intuir, és música de Wolfgang Amadeus Mozart, en concret el rondó, l'últim moviment del seu segon concert per violí, escrit en re major. L'interpretava Roberto González Monjas en una versió de les últimes, diria jo, que s'ha publicat d'aquesta obra, perquè és d'aquest mateix 2026, on l'acompanya l'orquestra del Mozarteum de Salzburg. I abans d'entrar al disc de la setmana, moment per la música de Maurice Ravel. Només va escriure un quartet de corda, però la veritat és que, sent com és, tinc la sensació que amb això no és que n'hi hagués prou, perquè segurament en voldríem molt més, però que amb aquest és que no ens l'acabaríem. Amplitud harmònica, aire fantàstic, energia i impuls en aquest moviment viu i agitat que sentim en la versió del quartet Tesla.

0: Doncs sí, així acaba aquest quartet de corda de Maurice Ravel. És un plaer de tornar a aquesta obra de tant en tant. Ara mateix passen 3 minutets de 8:45 del matí. Som divendres i si sou oients del programa ja us podreu imaginar que és el moment de fer la immersió en l'àlbum de la setmana i sent divendres, com deia, doncs serà l'última. Avui, per tant, tanquem i ens acomiadem d'aquest disc, A Poet's Love, que interpreten la mezzosoprano Helen Charleston i el pianista Sholto Kinoch. Un disc dedicat a l'univers poètic de Heinrich Heine que el segell Bis va publicar tot just divendres passat. Va ser molt ràpida, Esther, a l'hora de triar-lo.
1: Sí, és el que té. Hi ha moltes novetats, és increïble.
0: No ens les acabem.
1: No, sí. No, tu mateixa has començat avui amb dos avançaments. És així. I
0: que n'hi hagi
1: molta il·lusió
0: més.
1: Perquè així tenim més per triar i remenar.
0: Clar que sí.
1: Doncs sí, un disc que gira al voltant d'un dels grans cicles del romanticisme alemany, Dichte Lieder, de Robert Schumann, però precisament perquè han estat molts els compositors, vaja, que han musicat poemes de Heine, també hi trobem peces dels germans Mendelssohn, Félix i Fanny, de Carl Loewe, de Josephine Lang i d'una compositora actual, Eloise Werner.
2: Es war mal ein Ritter, trübselig und stumm.
1: I és que aquest disc, Poet's Love, també mira cap al present. Helen Charleston és una defensora de la música nova que ha encarregat obres a diversos compositors, entre els quals hi ha Eloise Werner, amb l'obra Night's Dream, el somni del cavaller, inspirada en el mateix univers poètic de Heinrich Heine, que funciona gairebé com un preludi contemporani a Dichte Lieder. Va ser el 2023, quan, com a artista de nova generació a la BBC Radio 3, Helen Charleston va encarregar la compositora i cantant Eloise Werner que escrivís una obra complementària per al cicle de Lieder, Dichte Lieder de Schumann.
0: Quin encàrrec, eh? Quina responsabilitat. I estic pensant, doncs, justament això, no? Quina hauria ser aquesta primera impressió de Eloise Werner quan va rebre aquest encàrrec? Perquè és que Dichte Lieder no és una obra qualsevol, eh? És d'una gran profunditat i a veure com t'hi poses amb això.
1: Doncs sí, Eloise Werner ja havia escrit per a Helen Charleston i va acceptar l'encàrrec, tot i que es va sentir, ves per on, una mica intimidada, clar, per la importància de l'obra original. És clar, d'aquí que va decidir no citar directament la música de Schumann, sinó connectar-hi a través del pròleg del Lyrisches Intermezzo de Heinrich Heine. Night's Dream explica la història d'un cavaller solitari que troba una amant màgica abans que la seva imatge s'esvaeixi i es torni a quedar sol. La compositora dramatitza certs aspectes de la narració, una narració cantada, gairebé folklòrica, va seguida de l'energia brillant i dansaire de l'arribada de l'amant. Però la divisió habitual dels papers entre cantant i pianista aquí es desdibuixa una mica des dels primers compassos ja. Tot i que la compositora li va preguntar a Helen Charleston com tenia això de tocar el piano, és a dir, si el tocava bé, ella va preferir no fer-ho.
0: Va ser prudent.
1: Sí, però el pianista sí que va més enllà, perquè parla, taraleja, colpeja la fusta del piano i la música es converteix en una experiència gairebé teatral. I encara hi ha un altre fet important. Eloise Werner ha introduït fragments en anglès perquè el públic pugui seguir millor la història sense necessitat de tenir la traducció impresa. Aquest canvi de llengua crea una sensació estranya i captivadora que, segons la mezzosoprano, sorprèn especialment el públic anglòfon i reforça encara més el caràcter misteriós i oníric de la poesia de Heine. Night's Dream s'estructura en 5

moviments dels quals sentirem els tres últims. I ja que Helen Charleston comenta que funciona gairebé com un preludi contemporani del cicle Dichterliebe de Schumann, doncs l'últim moviment l'enllaçarem amb el primer lied

0: Ai, Esther, que és molt bonic això, aquest meravellós mes de maig, el Mein Wunder schönen Monat Mai, amb què s'obre el disc de Liebe de Schumann, i és ben cert que aquesta obra que ha creat Lois Werner funciona prou bé com a preludi, es construeix des dels efectes de so, des d'aquests cops del piano i des d'aquesta exploració, i al final acabem agafant aquest oxigen que ens arriba amb Schumann.
1: Déu-n'hi-do, quina descoberta. I amb el dia que fa avui, em sembla que li escau molt bé.
0: I tant.
1: Doncs res, l'àlbum, recordem el títol, A Poet's Love, l'interpreten la mezzo-soprano Helen Charleston i el pianista Sholto Kinnock, i és un àlbum que ha editat el Segell Ves.
0: I ja sabem que tindrem la setmana vinent, per cert, ara
1: sí,
0: que hi penso.
1: Mira.
0: Ja el tenim aquí, i a més físicament, sí. CDs físics i tot, que som aquí vintage.
1: Un àlbum de l'Acadèmia Bizantina i dirigida per Ottavio D'Antoni, amb música de Mozart i Haydn, dues de les sinfonies d'aquests dos compositors.
0: Doncs que bé, això pinta molt bé. Serà a partir de dilluns, a vora 2:15 del matí, com sempre, un nou disc de la setmana. I ara fem una petita pausa i de seguida tornem.
2: Que la calma sigui la primera notícia del dia. Tots els matins del món.
3: La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
4: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
3: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori. Temporada 2026-2027.
6: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per Catalunya Música.
2: Atenció! Les sonates d'Scarlatti contenen cafeïna.

0: Doncs em fa molta il·lusió dir avui bon dia, Dolors Bogatella, que avui et tenim a l'estudi.
1: Bon dia.
2: Sorpresa, bon dia, Maria, bon dia, Esther. Bon dia, Catalunya Música!
0: Quina sorpresa, realment, avui tenir-te presencialment aquí, perquè normalment ens atens des de la teva llibreria, allà a Menorca, i avui, doncs, bé, ens preparem per afegir un nou títol a la nostra llista de pendents, que va creixent, va creixent.
2: És que us he trobat molt a faltar, perquè portem molts dies sense connectar-nos, i hi ha una expressió que diem molt allà a Menorca, que és que finalment no mos coneixerem. De tan poc que ens veiem, i he pensat, vés-hi, perquè així hi haurà un contacte més intens.
0: Doncs sí, a veure, que tampoc exageris, que recordem molt bé que a la darrera secció ja ens vas proposar llegir la biografia de Maria Stuart, de Stefan Zweig, traduïda al català per Joan Ferrarons i Llagostera, i que ha publicat La segona perifèria.
2: Un llibre que ens farà perdre el cap metafòrica i literalment.
0: No podíem fugir d'aquesta broma,
2: no, està clar, però deixaré els acudits fàcils aquí perquè intentaré que el to d'avui sigui una mica seriós.
1: Ara això sí que serà una novetat en tu, Dolors.
2: Tampoc prometo res, però és que la història s'ho val. La història de la protagonista, Maria, reina d'Escòcia, que ha inspirat artistes de tots els temps, com ara Schumann, de qui sentim aquest lied meravellós, o un altre exemple molt popular, Donizetti.

0: Donizetti, que li dedica tota una òpera.
1: Però la que obrirem avui és també la història de l'autor que ens la conta, Stefan Zweig.
0: Va, doncs, per on comencem?
1: Doncs pel principi! Stefan Zweig començà a escriure aquesta biografia a Londres, l'octubre de 1933. Abandonava la seva estimada Viena natal, molt tensionada pel nazisme. En aquell moment, però, anar a Anglaterra per ell no li va semblar un viatge definitiu. Ho va fer més per agafar una certa distància i retrobar-se amb amics.

0: El fet és que durant una visita al Museu Britànic es fixà en el manuscrit original de l'informe d'execució de Maria Stuart i es preguntà què havia passat realment. Va comprar una biografia, no li va agradar. En va comprar una altra, tampoc li va fer el pes, així que va decidir que l'escriuria ell mateix.
1: I Dolors, i tot això no has trobat, perquè ens has fet aquí un resum d'Ets Bike Nan a Londres, sí, no? Ara vaig a la llibreria, això,
2: ja
1: això
2: ho
1: és absurd.
0: Doncs realment ho trobarem a la pàgina 467...
1: Per ser ben concrets, 467.
0: Si voleu trobar coordenada, 467 d'una altra biografia, a les memòries del propi autor. Unes de les memòries més famoses de tota la literatura europea.
1: Sí, que és, per donar la referència, El món d'ahir, memòries d'un europeu.
0: La peça imprescindible per entendre Zweig i tota la seva trajectòria. Mm-hmm.
2: Recordem que l'escriptor austríac Stefan Zweig és un dels narradors més importants de la primera meitat del segle XX, eh? Ja sigui com a assagista, novel·lista o també biògraf.
0: El seu origen jueu i una ferma convicció humanista i pacifista el van sentenciar a la seva pròpia terra, on Hitler i les tropes nazis cremarien tot allò que Zweig coneixia, havent d'abandonar la seva pàtria i fins i tot la seva pròpia vida.
1: Realment és un final tràgic, eh? Ja ens ho avançaves, que avui el to podia entrar en,
0: sí, sí,
1: en tonalitats fosques.
0: Anirem per aquí, perquè aquesta realitat que li va tocar viure a l'autor i una profunda decepció amb una Europa que es trenca es tradueix en el to justament amb què escriu aquesta biografia de Maria Stuart, protagonista també de la seva tragèdia escapçada.
1: Dolors, total. Que així doncs, pel que deies, hi llegirem alguna cosa més, no?, que la biografia d'un personatge històric.
0: Sí, realment és més una narració que una crònica històrica. No espereu trobar un assaig escèptic, carregat de dades i transcripcions. Ans al contrari, penseu més en un relat amb traces de tragèdia shakespeariana. L'autor explora la part psicològica dels personatges, fa un retrat del seu caràcter i fins i tot apunta a les seves possibles motivacions més íntimes. I això és molt literari. I també en el seu paper de narrador, perquè pren partit. És a dir, Zweig analitza, comenta i opina cada jugada, tot sota el repte de deixar-nos un llegat i descriure els conflictes del seu propi temps a través d'un destí d'un personatge històric, en aquest cas, Maria Stuart.
2: Mm-hmm. Home, amb aquesta introducció, Dolors, ja ens venen ganes de llegir-la, eh?
0: Doncs som-hi! El llibre es divideix en 23 capítols, que són els capítols que componen la vida de Maria Stuart, reina d'Escòcia. Des del seu naixement, el 8 de desembre de 1542, fins a la seva mort, el 8 de febrer de 1587, aquí tenim tota la seva vida, i un bon resum de tot plegat ja el trobem al principi. I li he demanat al traductor Joan Ferrarons i Llagostera que ens en llegeixi un fragment.
3: No hi ha res que marqui tant el gir tràgic de la línia vital de Maria Stuart com la facilitat enganyosa amb què el destí li fa a mans tot el poder terrenal. El seu ascens descriu una corba tan ràpida i abrupta, amb 6 dies reina d'Escòcia, amb 6 anys muller del príncep més poderós d'Europa, amb 16 anys reina de França, que rep la màxima quota de poder exterior abans i tot que comenci veritablement la seva vida interior. Un corn de l'abundància, invisible però aparentment inesgotable, li ho dona tot. No adquireix res per voluntat pròpia, no es guanya res amb l'esforç propi. Res no és premi ni mèrit, sinó que tot és una herència, un do o un regal. Com en un somni en què tot és acolorit i passa volant, es veu a si mateixa vestida de núvia i de reina. I abans no capeixi aquesta primavera precoç amb els sentits desvetllats, ja és florida, marcida i passada, i ella se'n desperta decebuda, robada, saquejada, trastocada.
1: Les paraules d'Stefan Zweig, eh? Realment, i a més la traducció, que ja sentíem justament la veu de la persona que l'ha realitzada, el traductor Joan Ferrarons i Llagostera, a qui agraïm molt, eh, aquesta col·laboració.
0: I que ha fet una feina excel·lent, gens fàcil, i que en aquest fragment Zweig ens introdueix aquest personatge de Maria, l'única filla legítima de Maria de Guisa i el rei Jaume V. un gran aficionat a la música, compositor i llautista. Va introduir cançons i consorts de violes franceses a la seva cort, i també músics. Tenia una plantilla de 24 instrumentistes, formada per trompetistes, percussionistes, cordes, etc.
2: I de fons sentim aquest llaüt com si el toqués el propi monarca.
0: Sí, jo me l'imagino. Així ja... és molt il·lustrativa aquesta peça d'un dels compositors escocesos de moda de l'època, que era Robert Carver, especialment conegut per la seva música sacra coral. Jaume V mor 6 dies després de néixer Maria, i aquesta, a banda de la corona i la religió catòlica, heretarà el seu talent i debilitat per la música. Un art que perfeccionarà de molt joveneta a la cort francesa. I clar, per il·lustrar-ho, doncs sona aquesta peça pavana, una pavana dedicada a la reina d'Escòcia. Ara som al capítol 2, que va des de 1548 fins al 1559. La protagonista està compromesa amb qui serà el rei de França, l'adolescent i malaltís Francesc II.
1: Uh-huh. I què ens diu Stefan Zweig sobre aquesta formació artística que mencionaves de Maria Stuart?
0: Doncs sembla que n'està molt content, perquè els progressos de la reina, tant intel·lectuals, són admirables, però és que també les disciplines militars se li donen molt bé, i la jove munta cavall, que dona gust. Domina el francès amb la seguretat que els seus mestres li han ensenyat, els poetes Duvelay i Pierre Rosand, de qui sentim aquesta versió d'un poema seu. Maria estimarà la poesia i serà estimada per tots els poetes. Toca a la perfecció el llaüt i la viola. Canta, balla i s'envoltarà de músics que formaran part dels seus cercles privats, com ara el trobador Chesterland, però just casar-se i ser coronada reina de França, son marit mor i haurà de tornar cap a Escòcia, deixar aquesta cort meravellosa, i té només 19 anys.
2: Per tant, és una reina molt jove.
0: Una mica més jove que la seva arxienemiga, Elisabet, reina d'Anglaterra, a qui incomoda el retorn de Maria a Escòcia, i també que aquesta, doncs, no la reconegui com a reina.
2: Mm-hmm, clar, és normal que es molesti una mica, no?
0: Sí, hi havia pique, perquè Maria és molt ambiciosa.
1: Hi ha entre les reines.
0: Clar, és que són dues reines amb dues personalitats.
2: Sí, sí.
0: Maria és ambiciosa. Per ella, la d'Anglaterra també hauria de ser una altra corona per lluir. La reina Elisabet serà la seva rival, la seva oposada, la seva ombra fins l'últim alè. Zweig fa un exercici de comparativa entre les dues fins al detall, i aquest és el motor del llibre.
1: Uh-huh. I ens en pots fer un resumet?
0: Sí, un resumet, molt resumet, perquè Maria s'ho troba tot fet. Representa un món cavalleresc que caduca. És catòlica, ambiciosa i apassionada, i no sap dissimular els seus sentiments. Elisabet, en canvi, és una reina verge, anglicana, de caràcter més introspectiu i molt inestable. S'ho ha de guanyar tot cada dia. Ella és la modernor, la política i l'estratègia.
2: Vaja, en definitiva, dues dones que representen dos mons diferents que xoquen constantment.
0: Sí, i si us sembla, estiraré una mica més aquesta comparació que fa Zweig entre les dues, però ho faré a nivell musical, amb dos exemples molt significatius.
1: Doncs em sembla perfecte.
0: Doncs som-hi. Elisabet representa el Renaixement refinat, i per ella la música també és una eina política. Així sona la seva cort.

0: L'acord sona a William Byrd, bàsicament.
1: Sí, ell i el seu mestre Thomas Tallis tallaven el bacallà musical a la cort anglesa. Byrd, tot i ser catòlic, alerta amb això, era un músic dels preferits de la reina. S'ha de dir que la monarca tenia molt bon gust.
0: I a més, si li dedica una peça com aquesta que sentim, no? Oh Lord, make thy servant Elizabeth our queen. Vull dir, senyor, fes d'Elizabeth la nostra reina. Doncs normal, no?, que el tingui al seu top una mica.
1: Eren molt pilotes els músics de la pilota.

0: Que havien de salvar... havien de sobreviure en corts molt perilloses.
1: Sí, bàsicament.
2: I tant,
1: sí,
2: i ara anem a Escòcia, una mica més afrancesada, on les danses i mascarades animen les estances més privades de la reina. Aquesta peça és de James Lowder, un altre compositor fidel de la cort de la reina d'Escòcia, que va compartir amb els músics John Addison i, efectivament, David Riccio.
1: I precisament aquest músic, aquest últim que acabes d'anomenar, té un paper destacat a la història de Maria Stuart.
2: I tenir un paper destacat en aquesta història significa que acabes malament o fatal.
3: Malament o pitjor, clar.
2: En el seu cas és fatal.
3: Sí.
2: El violinista italià que canta com els àngels ràpidament passa a ser un amic íntim de la reina. I fins i tot Riccio facilita el seu casament amb Lord Enric Darnley, de qui al principi na Maria n'està profundament enamorada. Afecte que li durarà, per cert, molt poc. I el jove rei consort començarà a desconfiar d'aquest músic que es fica a les estances íntimes de la reina i acabarà conspirant l'assassinat d'aquest músic. La de Riccio serà una mort terrible que la reina Maria no podrà superar mai i en el fons esdevindrà el detonant del seu propi final.
3: Intueixo que Stefan Zweig relata aquest finat amb tots els detalls.
2: Efectivament, i no us en voldreu perdre ni un. Ja sabeu que la reina d'Escòcia serà jutjada per atemptar contra la vida del seu marit, en Darnley, que Zweig descriu com un autèntic xitxarel·lo. Maria serà condemnada. Elisabet negarà públicament ser el seu botxí, però ehem, ehem. La seva mort esdevindrà un mite i el seu judici el més polèmic de la història. Encara avui es posa en dubte l'autenticitat de les proves presentades. Però entre les cartes del cofre de la reina, l'autor, Zweig, hi troba uns poemes en un francès refinat, difícilment falsejables.
1: Déu-n'hi-do, Està clar que ens falta temps, Dolors, per resumir tota aquesta història, però la part musical, diríem que n'has extret... Vaja, n'ha sigut molt il·lustrativa,
2: És que són peces molt boniques i que crec que el propi Zweig hauria gaudit molt. Uh-huh. Ell era un melòman, per ell la música era vital, igual que el compromís amb allò que escrivia. La biografia de Maria Stuart es publicà en alemany el 1935, el mateix any que s'estrena l'òpera La dona silenciosa que sentim de fons, amb libretto de Zweig i la música de Richard Strauss. Els dos artistes van col·laborar i s'enviaven cartes, al mateix temps que Zweig analitzava les que s'escrivien Maria i Elisabet. Però Strauss dirigirà el Consell de Música del Reich i Zweig serà prohibit i s'exiliarà definitivament. I ve aquí una altra relació complicada i una altra tragèdia per a la història.
3: Caram, Dolors, quin final de secció, Realment interessant aquest paral·lelisme, no?, que has trobat entre les dues biografies, també.
2: És que com que podem llegir els llibres de qualsevol manera, doncs em va semblar que es podien llegir juntes.
3: Sí, clar. I, escolta, costarà sortir ara d'aquest ambient de Maria Stuart i de Stefan Zweig, però després d'aquesta lectura no sé si has pensat en alguna recomanació per d'aquí 15 dies.
2: Doncs d'aquí 15 dies,
1: Sí.
2: Alerta, ho seguirem, ens en recordarem, Doncs d'Escòcia us proposo viatjar a París, ben empolainats i empolainades, i anirem a l'òpera on hi passen els fets més inexplicables de la literatura. Us proposo sentir la música que sona El fantasma de l'òpera de Gaston Leroux, amb traducció d'Anna Maria Corredor i publicada per a Desiara Editorial.
1: Doncs mira, si hi ha algun oient que ja l'hagi llegida,
2: sí,
1: o que la tingui pendent de llegir en la seva tauleta de nit, per exemple, com per nosaltres,
3: exemple,
1: Maria, i ens ho vol comentar o proposar algun altre llibre amb referències a la música,
3: Tenim 620,
1: unes vies de contacte.
3: Sí, 627-480-716, 627-480-716, guardeu-vos-ho a l'agenda, tots els matins del món. Ens envieu un WhatsApp, un missatge de veu, com vulgueu, i si no, doncs un correu electrònic a totsesmatinsdelmon@catmusica.cat.
2: A mi m'anirà superbé, perquè realment rastrejar la música que surten als llibres és una feina complicada.
0: més que res perquè me n'he de llegir moltíssims i si hi ha algun oient que em pot ajudar serà fantàstic.
3: Molt bé, doncs acabem amb música. Quina peça t'has reservat per acomiadar-te?
0: Ai...

0: De fet, no és una peça musical, és una oració. Diuen que aquesta pregària la va compondre Maria Stuart just abans de morir. I Schumann la va musicar en forma de lit que sentim de fons. Però no he triat pas aquesta versió per acomiadar-me avui. N'he triat una versió molt més senzilla i farem l'esforç d'imaginar-nos que així sonaven els darrers versos de Maria d'Escòcia, la reina poeta.
1: Caram, que intens i que preciós això que has fet avui, Dolors. Doncs...
2: Que bé que hagis pogut venir a l'estudi avui.
1: Sí, estem encantades.
0: Sí, a més, venia com de pluja, sí, no? Que... Sí, sí. Amb aquesta nostàlgia de la història, no?
1: Que doncs bé. Sí, molt
2: contentes. A veure si pots tornar-ho a repetir, això.
0: Sí, ho farem, ho farem.
1: T'esperem quan vulguis, aquí ja saps.
0: D'entrada, d'aquí 15 dies ens tornem a connectar, jo estaré a Menorca,
2: sí,
0: però aniré molt carregada de música.
2: Molt bé.
0: Us hi espero.
2: Doncs que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies. Adéu!
1: Adéu!

0: tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
3: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa Sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
2: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.
4: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure i més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Música.
0: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
5: Les 9 i 12 minuts del matí, avui és divendres, és 15 de maig i seguim en directe aquí a Catalunya Música, això és Tots els matins del món. Esther, hem entrat a la nostra segona hora de programa i ho hem fet d'aquesta manera tan literària, però avui no seran les últimes lletres que apareixeran al programa, perquè clar, tenim l'Amat Baró al final, però és que
6: poeta de guàrdia.
5: Poeta de guàrdia, però és que la nostra convidada també.
6: També. Ja he dit que serà un programa molt literari. La nostra convidada que arribarà, entrarà a l'estudi més o menys cap a 2:15. Amb ella conversarem, és l'escriptora Tina Vallès, autora de la dramatúrgia de la cantata L'últim rellotge del projecte Cantània d'aquest any.
5: Doncs amb ella parlarem d'aquí una estoneta i ara continuem amb la nostra selecció musical amb un moviment sinfònic d'aquests que s'escriuen amb majúscules, perquè us proposo que sentim plegats l'inici, el primer moviment, de la Sinfonia número 8 d'Antonín Dvořák. Els sons de les tonades bohèmies doncs hi són molt presents i en pàgines com aquestes doncs queda clar per què Dvořák és un dels grans de la música txeca. Sentim doncs aquest Allegro con brio amb la Filarmònica de Los Angeles i la direcció de Gustavo Dudamel.

Gustavo Dudamel ens guiava a través d'aquest camí on resplendia la Filarmònica de Los Angeles i sobretot la mà del compositor Antonín Dvořák. Sentíem el primer moviment de la seva vuitena sinfonia, un allegro con brio connectat a la tradició de la música txeca i passat per aquesta mirada romàntica, expansiva i lírica de l'autor. I com ens agraden els contrastos, ja ho sabeu, doncs passarem de l'abundància a l'essència i ho farem amb un dels grans mestres de la mínima expressió, la més concentrada d'allò que és imprescindible, que és Johann Sebastian Bach. Entrarem al seu Art de la Fuga i ho farem amb la versió que va publicar el Quartet Casals l'any 23 al segell Harmonia Mundi. Aquí us en deixo el primer contrapunt, que és un laberint hipnòtic.

Doncs ja ho sentiu, una versió en directe, en concret la de l'estrena d'aquesta obra que hem recuperat avui al programa, l'obertura Barcelona 1925 del compositor i clarinetista Eduardo Betes, membre de la banda municipal de Barcelona, que és precisament la formació que la interpretava, aquí dirigida per José Rafael Pascual Vilaplana. Una picada d'ullet a la tradició catalana a través de les seves cançons, que segurament haureu reconegut, i sobretot un homenatge a la visita de Richard Strauss a Barcelona, precisament al 1925. I ara, de seguida, entrarem a la conversa d'avui, ja us l'anunciàvem, però abans encara un altre moment per connectar i per fer-ho amb un passat revisitat. La lírica trobadoresca de Bernat de Ventadón, que pren una nova forma amb un projecte que uneix la música antiga i la música tradicional. Tanay Moncor, des del projecte Let It Seram, l'amor cortès que transforma el gel en flors.

0: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
1: La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
2: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
1: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.

0: tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.
1: La nostra convidada d'avui a tots els matins del món és l'escriptora Tina Vallès. De fet, ella diu que és escriptora i tot el que se'n deriva. Entre els seus llibres per als adults més destacats hi ha La memòria de l'arbre, guardonat amb diversos premis i traduït a 19 idiomes, El parèntesi més llarg, Premi Mercè Rodoreda i El senyor Palomar a Barcelona. I pel que fa als llibres per a infants, els pòstits del senyor No hi soc, Premi Folch i Torres, Mira i Cartes imprevistes. Però Tina Vallès també és una de les responsables del podcast de literatura infantil i juvenil Poc Cas, coeditora del portal de contes Paper de Vidre i articulista al diari digital VilaWeb i a les revistes Serra d'Or i Cavall Fort. Avui l'hem convidada aprofitant que és l'autora de la dramatúrgia de la cantata L'últim rellotge del projecte Cantània de l'Auditori de Barcelona, que es va estrenar el 27 d'abril, però que continuarà interpretant-se perquè aquesta història tot just acaba de començar. Bon dia, Tina, i benvinguda.
2: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: Tens dues filles, no sé si estudien o han estudiat música, però sí que sabem que van participar en una de les cantànies. D'això en parlarem, de com ho senten, de com ho viuen tot l'alumnat, però i a tu, quan et va arribar aquesta proposta i com la vas rebre i com has viscut aquesta experiència, que encara continua, evidentment?
2: Doncs quan ho vaig rebre la proposta el 2024, jo crec que el primer trimestre o així, no, ara no ho sé. Tinc la sensació que fa moltíssim, però realment és abans d'ahir. I clar, com que ja coneixíem la Cantània perquè a casa les meves filles l'havien viscuda, el que passa que la van viure l'any de la pandèmia. I llavors va ser tot online. Però tot i així, les cançons estan gravades en aquella part del cap que quan et diuen Cantània et surt tota la cançó sencera. I per tant va ser superemocionant. El Jordi sempre diu, que el Jordi que és el músic, el Jordi Cornudella, sempre diu que és com si t'enviessin, com si t'arribés la carta de Hogwarts, no? Que per fi hi entres, no? I una mica la sensació és aquesta de dir, ai, que bé, per fi m'ho han proposat. Perquè realment és un projecte que ja m'agradava molt quan el vaig viure com a mare, tot i que el vam viure d'aquesta manera així com més freda, i ara que l'he pogut viure com a autora realment m'he adonat de l'abast que té aquest projecte, ja no musicalment o creativament, sinó també educativament i nacionalment fins i tot.
1: Vas poder escollir la temàtica?
2: Sí. El tema de la Cantània, tu en una primera reunió has de fer una sèrie de propostes i a partir d'aquí amb tot l'equip, que realment és un equip molt gran el de la Cantània i realment és una feina d'equip molt important, vull dir que en Jordi i jo posem els noms, però realment hi ha moltíssima feina al darrere i a més és un engranatge que sempre hi ha com tres Cantànies en marxa, no? La que s'està començant a escriure, la que ja s'està enregistrant i preparant per portar-la a les escoles i la que estan assajant les escoles i posaran en escena a finals de curs. Per tant, l'engranatge és bestial. Però tu vas allà amb els teus temes i llavors a partir d'aquí es comença a parlar, no? Una mica, doncs, de, a veure, aquest no perquè fa poc que l'hem tocat, aquest no perquè musicalment veiem que és complicat, però en tot cas, finalment es tria un tema que tu has decidit i penso que pel projecte que és he tingut molta llibertat creativa.
1: Quants temes havies proposat?
2: Tres temes.
1: I
2: van agradar els tres, el que passa que n'hi havia un que encaixava molt millor i els altres dos eren més complicats, perquè proposava coses jugant una mica amb la música i que per ells era... O sigui, ho veiem poc possible de portar a la pràctica amb 800 nens a escena. Perquè una de les idees una mica boja era fer un personatge que estigués rient tota l'estona i, per tant, el riure deixés de tenir sentit i fos una tragèdia, riure tota l'estona, cosa que ja només d'imaginar-ho musicalment doncs ja et comença a agafar mal de cap, realment, és veritat. I l'altra era un personatge que volia ser cantant però desafinava moltíssim. I també m'han dit, no, 800 nens desafinant, perquè ja de natural ja no és que surti allò perfecte, perquè realment tampoc és l'objectiu. L'objectiu és tot el procés, no el resultat, no? Però llavors aquestes dues idees que a mi em feien molta gràcia, doncs les vaig incorporar dins la idea que ha acabat sent, que és la de la venedora de L'últim rellotge, que va de poble a poble i llavors visita un poble on la gent riu tota l'estona i per tant és una tragèdia, i visita un altre poble on absolutament tothom desafina.
1: I de totes les cançons, quina és la més difícil?
2: Pel que tinc entès i pel que em diuen les mestres que he anat coneixent, perquè he visitat unes quantes escoles,

0: per parlar de la cantània amb els alumnes. Sembla que la del riure, que és com molt ràpida de ritme i han de riure molta estona i agafar aire molta estona, sembla que és la més complicada.
1: Perquè ho han de fer allà, rient i cantant.
0: Sí, són tots els nens alhora fent ha-ha-ha, ha-ha-ha, però molt bèstia, molta estona. No sé quan agafen aire.
1: I quina és la que té més èxit?
0: Agrada molt als nens la de Ciutat Desafinada. Suposo perquè hi ha un moment molt gamberro en què la solista, no ells, desafina i té un punt així de fraseig que, tot i no ser un rap, sí que té una cosa com molt, molt, molt propera al recitat, no? No ho sé, però per mi la meva preferida és una altra.
1: Vols que comencem amb la primera música, Maria, i seguirem parlant de la Cantània?
2: Em sembla bé, perquè és que de la Cantània se n'ha de parlar, perquè, sí, és, com deies, és aquest projecte musical, a més, que és públic, que fa país, que connecta a persones que no són estudiants de música, que és que estem parlant de tots els centres públics que s'hi vulguin adherir, i per tant jo crec que encara dona més de sí. Però sí que és veritat, Tina, que avui has vingut aquí tots els matins del món, que nosaltres toquem temes musicals, sí, i que t'hem fet una petita proposta de músiques per comentar amb tu directament. Comencem amb la primera.
0: Molt bé.

0: Doncs hem començat amb aquesta primera peça, que es titula And So. Ella és Caroline Shaw, compositora, i a més aquí també és la veu que la porta, acompanyada de l'ensemble So Percussion. Així d'entrada, quan la vas sentir, què et va semblar?
1: Ja l'escoltava jo, la Caroline Shaw.
0: Meravellós, m'encanta que em diguis això.
1: Sí. Mira que em va fer una por quan em va enviar els cinc temes, perquè vaig pensar, ja veuràs, no coneixeré ningú. Però realment jo escolto molta música clàssica, perquè treballant és la que m'ajuda més a concentrar-me, però també l'escolto, no? O sigui, no és només un soroll de fons, no? Tot i que a vegades quan és música com més coneguda me la poso precisament perquè m'ajuda a aïllar-me i ja és una música que més familiar, no? O que em porta a un ambient concret. Però la Caroline Shaw fa un temps que l'escolto i m'agrada molt.
0: És que és d'agradar. Jo, de fet, pensava, normalment quan preparo aquestes llistes penso a veure què li pot agradar a la convidada o per on podem tirar. I aquesta és simplement que porto tota la setmana escoltant-la en bucle sense parar i dic, doncs és una bona excusa per fer-la sonar per la ràdio.
1: L'hauries tornat a escoltar, eh?
0: Perquè m'agrada, perquè m'encanta i per compartir-la, no?
1: M'agrada moltíssim. Doncs,
0: sí, a més que té aquest punt també, la percussió després que comença a funcionar d'una manera gairebé més mecànica, que fins i tot té aquest efecte rellotge en alguns moments.
1: Ah, mira, carai.
0: Sí, o sigui, era aquest punt de connexió que et pensa, m'agrada. Per tant, escolta, encantades també que coneguis la Caroline Shaw.
1: Que bé.
0: I que t'hagi agradat aquesta primera proposta.
2: Tina, abans ja ho has comentat, no? Us heu entès molt bé amb en Jordi Cornudella.
1: Sí.
2: Com ha estat el treball amb ell?
1: Doncs bé, no ens coneixíem de res i la veritat és que hem tingut una manera de treballar, jo penso que molt, molt, molt fàcil, perquè crec que funcionem bastant semblant, som bastant intuïtius, crec, i alhora ens deixem molt d'espai. I llavors no és allò d'escriure tu els textos de la Cantània i les cançons de la Cantània i au, posa-hi música, sinó que ha sigut un anar i venir, i sí que, evidentment, la part d'escriptura és prèvia a la de la música, en aquest cas, però després hi ha hagut molt de diàleg i s'han fet els canvis.

0: que calien, i hem anat ajustant, i m'enviava àudios cantant-me trossos, i hem quedat per escoltar peces, i realment ha sigut un gust treballar amb ell.
1: Has pogut viure els assajos?
0: Els assajos no, perquè no em donava la vida per anar a veure tantes coses. Però sí que, com que he visitat algunes escoles que preparen la cantània, perquè jo ja visito escoles com a autora, i llavors hi havia escoles que ja em coneixien, això no ho organitza l'auditori, això va a part, però com que hi ha escoles que ja em coneixien perquè hi he anat com a autora d'algun llibre que han llegit, deien, ostres, que hem vist que fas la cantània, per què no tornes a venir? I llavors doncs, he anat a unes quantes escoles i he vist assajos en directe de grups concrets, i realment és molt xulo veure tot aquest procés, també, un cop ja l'has acabada.
1: Deies que amb en Jordi us enviàveu missatges,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: tenim un, precisament, d'en Jordi per tu.
0: Oh!
2: Bon dia, Tina. Mira, tu i jo ja ens hem dit moltes coses maques aquests dies, i això d'aquest 35.000 nens cantin la nostra cantata, a mi encara em fa petar el cap. Però hi ha una cosa que no t'he explicat mai, o que potser no d'aquesta manera, i és que la història aquesta tan bonica que has creat per parlar de la mort des d'un lloc bonic i no sé si positiu, alegre, o diguem-li com vulguem, a mi també m'ha ajudat molt a pensar i a viure el dol de la mort del meu pare, que, de fet, te'n recordes que em vas enviar aquesta cantata quan feia just una setmana que s'havia mort el meu pare, i que em vas dir, Jordi, no obres aquest document durant no sé quants dies. I quan ho vaig fer, doncs, clar, va ser un procés dolorós. Vaig plorar molt escrivint algunes de les cançons, però alhora també m'ha ajudat molt a mirar-m'ho amb un somriure. I ara que tot això s'està tornant a fer, em fa pensar en aquells dies. I és un dolor bonic, així que crec que això no t'ho havia dit mai així, però moltes gràcies un cop més per aquesta història tan preciosa que has fet. Un petó.
1: Clar, parlar de la mort no sempre és fàcil, no? Però també és una cosa necessària.
0: Absolutament, i cada cop més, perquè més és que la mort ha estat tan present tota l'estona, des del moment que naixem, i més ara que tota la informació del món arriba sense cap mena de filtre a qualsevol persona de qualsevol edat, penso que encara és més necessari que mai parlar-ne.
1: I què et va portar a parlar de la mort?
0: Bé, és que jo n'he parlat moltes vegades, sí. I no crec que ho deixi de fer. Però en aquest cas tenia ganes també de parlar d'un altre tema que està quedant més en segon terme, però que jo l'intento destacar sempre que puc, que és també el de la vocació. És a dir, la història és la d'una venedora de rellotges que només n'hi queda un per vendre, que ja ha visitat tots els pobles i que, per tant, arriba a l'últim poble, que és el poble de després. Aleshores, aquesta venedora, ella és venedora de per vida, o sigui, ha sigut comercial, no? Però, en el fons, el que ha fet, viatjant de poble en poble, és explicar històries. I llavors és una mica trobar una vocació que n'hi ha que la troben molt joves, però n'hi ha que descobreixen què els agrada fer quan pleguen de treballar, no? Perquè no han estat fent una feina que els motivés. I llavors, una mica parlar de la vocació, perquè hi ha vocacions molt, molt prematures, però n'hi ha de més tardanes, no? I en el fons és la meva vocació, la de la venedora, perquè és la d'explicar històries, no hi ha res que m'agradi més que explicar històries. Però també pensava molt en el meu pare, que també es va morir fa uns anys i que realment des de que s'ha mort és un tema que hi he anat donant més voltes que mai, i el meu pare era comercial. Però el meu pare era un tio que arribava a un lloc, començava a xerrar i et acabava venent el que li donés la gana. Perquè és que parlant, t'enredava. I jo també tenia ganes de parlar una mica d'això.
3: I escolta, Tina, que no t'hem preguntat si li volies respondre, en Jordi.
0: Bueno, ja li contestaré en privat, perquè ara m'he quedat una mica així. Però sí, sabia perfectament en quin estat estava i com anava tot plegat quan just començàvem a treballar en la cantània. I jo sé que l'ha remogut. A mi també m'ha remogut, i fa molt més temps, no?, de la mort del meu pare, i la veritat és que també això ho ha fet també més especial, o sigui, més dolorós, i jo també he plorat escrivint la cantània, perquè realment hi ha moments en què, i després sentint-la en directe, jo només l'he vist un cop de moment, i he de tornar més vegades, però aquest mes no m'encaixava més, i a partir d'ara hi començaré a anar més, no? I sentir-la en directe, bueno, és que no et surten ni les emocions, ja, o sigui, et quedes allà com en bloqueig absolut, perquè dius, que fort és tot el que hem escrit, tot el que hem compost. I de cop i volta entenia coses noves també de la història, i em quedava flipadíssima mirant la gent en plan, ho estan escoltant, estan aplaudint, ara s'estan bellugant, o sigui, no sé.
1: T'han arribat missatges de famílies, per exemple?
0: Sí, clar, com que conèixer gent de molts mons i realment lo de la Cantània és veritat que arriba absolutament a tot arreu. I llavors, de cop i volta, gent amb qui fa temps que no parles i que els coneixes d'un altre lloc i que potser ni tan sols sabien que escrivia i molt menys que estava fent la Cantània. Tina, que el meu fill fa la Cantània! Fins i tot una neboda meva fa la Cantània, l'Amèlia, i em va fer molta il·lusió. Vaig pensar, que bé, li toca la Cantània l'any que l'escric jo, és molt guai. O sigui que, sí, sí, m'està arribant feedback de molts llocs i m'està fent adonar de fins on arriba això.
3: Doncs, escolta, abans de continuar conversa, fem una altra pausa musical amb la següent de les peces proposades.

0: Doncs això és Mamerloà, música de Maris Rebel, aquesta Laderonet, emperadriu de les pagodes. Ara ens deies que treballes amb música habitualment. No sé si t'aboca imatges, si t'ajuda, o en aquest cas, quan escoltes aquesta peça, si et ve alguna imatge al cap.
1: Més que imatge, em crea com un estat. És a dir, per exemple, una de les novel·les que he escrit, La memòria de l'arbre, la tinc vinculada a una música superconcreta, fins al punt que quan la sento encara ara, o sigui, em venen com moments de la novel·la, no tant de la novel·la com de la meva escriptura de la novel·la, mm-hmm. no? I hi ha altres coses que no, que simplement necessito una música que m'ajudi a estar tranquil·la i tal, però hi ha vegades que la música em porta a l'estat, escriure, clar, et demana unes quantes hores, no? No t'hi pots posar mitja hora.
0: Clar.
1: Llavors, moltes vegades, fins que no arrenques a realment escriure, passa una bona estona de tornar a entrar en la història. I la música m'accelera una mica aquest procés d'entrada, perquè d'alguna manera ja, amb els auriculars posats i amb aquella música, que és la que sempre escolto quan entro en aquesta novel·la, m'ho facilita, m'ho mm-hmm. facilita.
0: Clar, en concret aquí, Rebel sí. posava música a contes d'infantils, justament, i ja era com un passaport a la fantasia. No sé tu que has transitat molt també la fantasia, si tens via ràpida d'entrada, o ho prefereixes fer també així, a través de la música o altres recursos?
1: No ho sé explicar, no tinc un mètode clar. És tot també, com deia abans, molt intuïtiu. I llavors cada història funciona i arriba per una manera, per una banda diferent. Uh-huh. I Rebel, evidentment, l'escolto també, eh? Sí, sí.
2: Ja que has anomenat l'arbre, la memòria de l'arbre...
1: sí.
2: És un llibre que ha tingut molt èxit, uh-huh. no només a Catalunya. Ho hem dit al principi, que s'ha traduït a 19 idiomes.
1: Sí.
2: Per què creus que agrada tant?
1: Doncs jo suposo que és perquè el tema que toca és un tema també molt universal, no? Perquè realment és un tema familiar d'un nen i el seu avi, que a l'avi li detecten una malaltia en què perd la memòria, que en cap moment s'esmenta, però és evident que és l'Alzheimer. Uh-huh. I la novel·la està explicada des del punt de vista d'aquest nen de 10 anys, gairebé 11, en Jan, que comença en què els pares li diuen els avis venen a viure a casa, no? I ell no entén que els pares facin aquella cara tan trista per dir-li que els avis venen a viure a casa, perquè a ell li sembla una bona notícia, no? I llavors fa una pregunta, que és, em puc posar content? I a partir d'aquí arrenca aquest procés de maduració i de creixement del nen, entenent què passa i començant a assumir d'alguna manera que hi ha una part de la vida que és pèrdua, no? I tornem al tema d'abans, no? I jo suposo que això, clar, com que això ho vivim tots, siguem d'on siguem i tinguem la vida que tinguem, doncs imagino que és una cosa que toca de prop per poc que t'hi posis, no?
2: I un dels llocs on ha tingut molt d'èxit, curiosament, no només aquest llibre, sinó d'altres llibres teus, és a Turquia.
1: Sí. No t'ho sé explicar.
2: Quantes edicions porten ja?
1: Crec que 14, però és
2: Imagina't.
1: Possible que més, perquè jo ja m'he perdut, perquè a més me van arribant exemplars i jo l'únic que entenc són els números, perquè, clar, està tot en turc. I jo diria que anem per la 14, però no t'ho sé assegurar. Però sí, no sé què ha passat. O sigui, realment hi ha connectat la gent. Després penso també que, bueno, ja deu haver una feina molt forta de mediació uh-huh. i de promoció de l'editorial. Però després el boca a orella, perquè jo, per exemple, per xarxes, per Instagram, que és l'única xarxa que tinc, rebo molt de feedback de Turquia. Jo em passo el dia amb el Google Translator allà i després intentant contestar en anglès, perquè evidentment en turc no m'atreveixo i fer-ho així en traducció tampoc, però sí.
0: Uh-huh. És curiosíssim.
2: Molt doncs, escolta, seguim parlant, perquè també hi ha la mort a la memòria de l'arbre. Uh-huh. La mort és el tema de l'últim rellotge. La Cantani és un projecte que es viu molt intensament tant per part de l'alumnat com per el professorat i les famílies, perquè evidentment doncs, ho viuen també i tenen l'oportunitat d'anar en el concert. I precisament tenim una nota de veu d'una de les professores que han participat en aquest projecte, és la Núria González, mestra de l'Escola Pilar Mestres de la Roca del Vallès. Ens comenta que fa 15 anys que participa en aquest projecte de la Cantània, que costa, tal com dèiem, la música a les aules i que permet que hi hagi relació entre l'alumnat, escoles i famílies, i que és una activitat que bé, desitja poder-la continuar fent molts anys més, eh? Sentim què ens diu la Núria González.
3: Els docents de música fem 3 sessions de formació de la Cantània, on se'ns presenta l'obra i es treballa amb alguns directors i directores musicals. I això ens permet anar aprenent doncs, la Cantània de manera més acurada i més específica. Enguany hem pogut conèixer a la Tina Vallès, que és la lletrista de la Cantània, i també el Jordi Cornudella, el compositor. La Tina ens va explicar d'una manera doncs, molt propera, molt fàcil, molt íntima, el seu text. I en Jordi fins i tot es va posar a tocar un fragment de la Cantània al piano. Això no passa sovint. Per tant, aquestes petites coses encara fan millor, no?, l'experiència del docent, perquè coneixes de prop els autors i et permet entendre millor el projecte i saber-lo traslladar també millor a l'alumnat.
2: Ja ho veus, i a més no ens hem quedat només amb la seva nota de veu, perquè li va demanar 3 de les seves alumnes, concretament la Rita, l'Anna i la Glòria, que serà amb l'ordre en què les sentirem, sí, que diguessin alguna cosa sobre aquesta cantata.
4: La Cantània és una experiència única, ja que els que la van fer el curs passat o els que la faran el curs que ve no faran la mateixa. És exclusiva i considero que tenim molta sort de fer-la. Esperem que tot surti bé el dia del concert.
2: I tu, Aina?
5: Jo crec que, tot i que la temàtica és bastant trista, que va de l'amor i de la pèrdua, les cançons són força alegres i animades. Jo la recomano molt. Em fa molta il·lusió anar a l'auditori perquè és un lloc on hi cap molta gent i és una experiència única. Actuarem amb actors i músics a davant.
2: I tu què en penses de la Cantània?
6: A mi m'està agradant molt fer la Cantània perquè és una activitat que fem tot el grup des de l'àrea de música i m'ho passo molt bé cantant. Em fa molta il·lusió que els familiars ens vinguin a veure.
0: Mira, s'ho han preparat, eh?
1: S'ho han preparat, sí, sí.
0: Les gràcies a la Núria.
1: Molt bé, no? Molt bé, i tant. Se sentien els moviments de les cadires.
0: Clar, està gravat a l'escola.
2: Sí. Que bé, no? Poder participar d'un projecte, abans ho deies, no?
1: Sí.
2: De moment no ha repetit cap autor.
1: No.
2: T'agradaria repetir?
1: Home, i tant, des d'aquí, una crida.
2: Clar, amb una història tan bonica que han rebut tan bé tots aquests nens i també el professorat mateix i les famílies... Es podria publicar això? Perquè és un conte, no deixa de ser un conte.
1: No ho sé, crec que fins ara no s'ha fet això, però potser a posteriori es podria fer alguna cosa, però no ho sé, això també s'ha de parlar amb l'auditori i valorar-ho. A mi m'encantaria poder convertir això, l'últim rellotge, en un llibre, no? En un llibre il·lustrat. Fins i tot, no sé, ara que es posen codis QR per tot arreu i pots escoltar les cançons, doncs fer alguna cosa així seria xulíssim. Però bé, no depèn de mi. Si depèn de mi, la part que depèn de mi està preparada.
2: Molt bé.
0: Doncs continuem i ara, si de cas, pues, passem a la tercera de les peces que et proposem, que ens porta a un altre dels teus llibres, ja veuràs.

0: Això que sentim és música de John Ireland i són les seves London Pieces, peces escrites per la ciutat i inspirades per la ciutat de Londres. Et pots imaginar de quin llibre parlarem?
1: Sí, intueixo que en Palomar, no?
0: Sí,
1: sí, sí, sí.
0: En Palomar a Barcelona, fent aquests vols pels barris, per aquests indrets. Jo el vaig llegir, diria que durant el confinament. Va ser un dels llibres que vaig tenir...
1: No, no pot ser.
0: No pot ser?
1: No. No l'havia escrit.
0: Encara no l'havia escrit. De quin any és el Palomar?
1: Va sortir just després del confinament,
0: després.
1: És a dir, el setembre, diria, del 2021.
0: D'acord. Jo estava encara en moda pandèmia, al meu cas,
1: això
0: suposo.
1: Això pot ser, això sí que és
2: possible.
1: Sí, sí, sí.
2: Això és possible perquè va durar.
0: Fent coses,
1: sí, sí. I a més, els temps de confinament els tenim tots barrejats.
0: Clar, clar. Sí. Doncs deu ser això, perquè però, recordo
1: però,
0: que va ser...
1: Però en Palomar es confina.
0: Sí. Sí, clar, doncs ja està. Aquí està el lligam.
1: Potser vas entrar tant en la història que et vas confinar amb ell,
0: clar,
1: no?
0: Clar, és que el tenia associat al confinament, és
1: clar,
0: curiós,
1: clar,
0: això.
1: Clar, clar.
0: I tant, ostres.
1: Sí, sí, sí. No passa res, no passa res. Això vol dir que has entrat en la ficció.
0: Totalment, i és que el recordo, perquè el vaig llegir quan va sortir, me'n recordo, a la Bibliodigital, va ser a través de la xarxa de biblioteques que hi vaig accedir, i aquella sensació de sentir-ho tan proper, no? Aquella cosa del passeig, i de cop el passeig que ja no pot ser, i no ho sé. Parla'ns de Palomar i d'aquesta relació del personatge i la ciutat.
1: A veure, Palomar és un personatge que trec de l'última novel·la que va escriure Italo Calvino, que a més Italo Calvino explica que és la seva novel·la on hi ha tot el seu saber, és com el seu testament literari, per dir-ho d'alguna manera, tot i que no crec que ell tingués previst morir tan aviat, perquè realment va morir molt jove. Però... hi ha un moment del llibre, i no passa res perquè us ho digui, perquè no és un llibre que tingui trama i, per tant, es pot llegir fins i tot desordenadament, jo ho he fet moltes vegades, però Palomar, al final de tot, es mor, no? I jo sempre que llegia el capítol aquest en què Palomar es moria, i tornem a parlar de la mort,
2: sí, no?
1: Pensava, no es pot morir, perquè diu que es morirà quan ja ho hagi vist tot. I dius, no ho ha vist tot, no ho ha vist tot. I jo anava pensant, i... I llavors em van fer un dia un encàrrec de fer uns articles mensuals per la revista Time Out i em van dir, han de ser uns articles que siguin de ficció, que passin a Barcelona i a més el tema no el triaràs tu, sinó que el triaran els lectors. Donarem tres o quatre opcions, no sé, que eren quatre, i els lectors voten i la més votada és la que tu fas cada mes. I clar, jo ja feia articles per VilaWeb i pensava, he de fer uns articles diferents, o sigui, no pot semblar que sigui el cinquè article al mes que faig per VilaWeb i que aquest cop surt a Time Out. I vaig pensar, doncs faré una cosa més ficcionada i lligada a la ciutat. I de cop i volta em va passar Palomar pel cap i dic, el porto a Barcelona, el ressuscito i el porto a Barcelona. I jo els vaig fer els 11 articles sobre això, lligant sempre amb el tema dels lectors, que era bastant complicat a vegades, però bueno, me'n vaig anar sortint. Però quan van acabar els 11 articles, que l'encàrrec ja era d'un any, perquè cada any hi ha un autor diferent, dic, jo és que el vull passejar més, el Palomar, no? I llavors se'm va acudir d'agafar aquests articles, refusionar-los i a partir d'aquí doncs, fer tot el llibre. Uh-huh. Llavors tenia tot un mapa de Barcelona, de tots els llocs on el volia portar, per intentar reproduir escenes concretes del primer Palomar, del Calvino i tal, i ens van confinar. Llavors la història del personatge passejant per la ciutat, dic, bueno, estem tancats a casa, no puc anar a veure res, què faig? I vaig pensar, bueno, la pandèmia és com un repte més. I per tant vaig dir, doncs, confinarem Palomar. I a partir d'aquí va sortir doncs, aquesta versió, que si no hagués hagut la pandèmia hagués estat una altra.
2: Ja hem dit del principi que ets una de les responsables del podcast de literatura infantil i juvenil Podcast. Curiós el nom, eh?
1: Sí, eh? Costa, eh?
2: De qui va ser la idea?
1: A veure, endevina-ho. El nom va ser idea meva.
2: El nom va ser idea teva.
1: Ser filòloga és molt dolent.
2: I la idea de crear-lo?
1: De crear-lo va ser... Bueno, va ser de totes tres, però el primer gest va ser de la Carlota, de la Carlota Torrents, que ens va reunir un dia a la Paula Jarrín i a mi i ens va dir, i si fem un podcast? I les dues suposo que estàvem com molt a punt de podcast perquè vam dir que sí de seguida. En plan, sí, fem un podcast a literatura infantil i juvenil. També perquè neix... El món de la literatura infantil i juvenil fa molts anys que té la sensació, no la sensació, és real, eh? És una sensació real de ser segona divisió de la literatura. Llavors, ja hi ha pocs espais per la literatura en general, però és que per la literatura infantil encara n'hi ha menys. I quan a vegades tenen una mica d'espai, sempre és des d'un punt de vista, amb tot el carinyo, però que no és l'únic punt de vista des del qual s'ha de parlar de literatura infantil i juvenil, que és pedagògic, educatiu, etc, etc, però literari mai. I vam dir, bueno, doncs fem-ho, fem i parlem de llibres i parlem de literatura. Llavors, sí que hi ha algun altre podcast, evidentment, com els de Tandem Leash, que són com els pioners i són els nostres referents i amics, també, que fan entrevistes a gent del món de la literatura infantil i juvenil, però nosaltres el que vam voler va ser posar el focus en els llibres i ni tan sols han de ser novetat. Llavors, cada programa triem un tema que serveix d'excusa per fer una tria de llibres per diferents edats, de diferents gèneres, diferents estils, diferents anys, i a partir d'aquí doncs, fer tota una conversa només sobre llibres.
2: Porteu ja la tercera temporada?
1: Sí.
2: 51 programes?
1: 51 programes, sí.
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: És a dir, que funciona.
1: Sembla que sí. Tenim bastant feedback de mestres, mediadors i gent del món que realment som conscients que omplim un buit, perquè converses sobre llibres, així com la fem nosaltres, no n'hi havia gaire, no hi ha gaires oportunitats de fer-ho, no? I sí, el feedback és bo.
2: I, clar, tu deies, sembla que sigui literatura de segona divisió.
1: Sí.
2: Tu encara avui dia et compres literatura infantil i juvenil.
1: Sí, sí, sí. Per mi és literatura, és a dir, em sembla que era Josep Albanell que deia que la literatura infantil i juvenil és la literatura que també poden llegir els nens. És a dir, és que és literatura. I de fet, el tema aquest de classificar per edats i això és juvenil, això és infantil, aviam, és, en teoria hauria de ser una guia, no una classificació. Uh-huh. Una guia, doncs, per saber una mica per on anar, no? Perquè si tu tens una criatura de 6 anys i li vols comprar un llibre, no t'equivoquis i me li compris les 50 ombres de Grey. Vale. Però a partir d'aquí, escolta'm, sempre em diuen, aquest llibre el meu fill el pot llegir? No ho sé, que l'obri i ho provi.
2: Clar.
1: Ell t'ho dirà. I tu has d'estar al cas, però tampoc és allò de, ui, és que si el comença a llegir és com si es prengués un medicament que no toca i ja veuràs, començarà a vomitar. No. Vull dir, proveu i deixar llibres a mitges. Jo encara ho faig ara, amb 49 anys, gairebé 50. Vull dir, no passa res.
2: A més, fas una feina, ja fa uns quants anys, de recerca
1: sí.
2: d'autores de literatura infantil i juvenil catalanes.
1: Sí.
2: Quan va començar això?
1: Mira, això va començar que em van encarregar un article d'una revista universitària per fer un panorama de literatura infantil i juvenil en català i pels espais que em donaven dic, no hi cap. Perquè, clar, aquesta sensació també a vegades de que la literatura infantil i juvenil es pot explicar en 5 minuts. Dius, no, hi ha una història, comença el segle XIX, anteriorment hi ha obres que, tot i no ser pensades per nens, també es poden classificar dins d'aquest camp, però, en tot cas, doncs, no es pot explicar en 5 minuts. Per tant, vaig proposar, en lloc de fer una panoràmica, agafar un llibre de literatura infantil i juvenil català canònic, així, dels inicis de la represa dels anys 60, i un de més actual. I vaig triar el Zoo d'en Pitus, evidentment, perquè era inevitable, i, per altra banda, l'Illa de Paidonèsia d'Oriol Canosa, que a mi em semblava que tenien connexions, no? Encara que fos per trobar les 7 diferències, també, però tenien connexions. I fent recerca sobre la recepció dels Zoo d'en Pitus, vaig aparar una entrevista que els hi feien en Sebastià Sorribas, autor dels Zoo d'en Pitus, i en Joaquim Carbó, un altre gran autor de literatura infantil i juvenil en català. I en Carbó deia en un moment, sí, perquè en realitat el primer premi Folch i Torres no el vas guanyar tu, Sebastià, el va guanyar una dona a l'any 64. I, sí, sí, la Montserrat Mussón, sí, sí. I dic, com, què?
0: Que aquesta no la coneixem? Realment,
1: aquesta dada està a la Viquipèdia. Tu vas a la Viquipèdia, busques el premi Folch i Torres i aquesta dada hi és. Però no sé, no la veiem. Ningú se n'adona. Jo vaig començar a buscar la Montserrat Mussons per terra, mar i aire. Vaig preguntar a tothom qui coneixia que havia estudiat literatura infantil i juvenil així des d'un punt de vista més acadèmic, perquè jo he de dir que ho faig totalment antiacadèmicament, sí. O sigui, com a escriptora, com a creadora, que és diferent, no?, l'enfoc. Però a tothom, com a molt, els hi sonava el nom. Els seus llibres, que em va arribar a publicar 3, perquè aquesta és l'altra. El llibre amb el que va guanyar el Premi Folch i Torres no es va publicar mai.
2: Ostres.
1: Per què? Encara no ho sé. Tinc hipòtesis, però encara no ho sé. Total, fent recerca, això, els llibres només estan en magatzems de biblioteques, impossible accedir-hi, em vaig trobar de segona mà, però regirant cel i terra. He aconseguit contactar amb familiars d'ella.
2: Ostres.
1: I he començat a fer recerca sobre ella i realment és un tema que m'apassiona perquè, a més, és un personatge que no només va escriure literatura infantil i juvenil, sinó que va ser alumna de l'Escola de Bibliotecàries de la Mancomunitat, va ser una figura referent obrint biblioteques populars en alguns indrets del territori.
2: Imagina't.
1: És a dir, té tota una història al darrere molt interessant, però molt silenciada. I llavors això em va esperonar a dir, ben, doncs deu haver-hi moltes més dones, evidentment, silenciades en la literatura infantil i juvenil catalana, doncs comencem a desenterrar-les.
2: I quantes en portes, de moment?
1: Doncs de moment vaig fer una primera xerrada sobre aquest tema al febrer a Tarragona, dins un festival literari, i en vaig portar 8. I una d'elles, per cert, era compositora.
2: És que aquí anava a dir... Hem començat amb Caroline Shaw i aquí una de les feines que fem a Catalunya Música i concretament a tots els matins del món és que sonin obres de compositores.
0: Sí, perquè sembla que cap disciplina artística se'n salva d'aquest mecanisme.
1: De fet, hi ha un dels llibres que he estat llegint últimament i que em serveix molt de referent pel que vull fer jo és un llibre que es diu Múrries, que suposo que coneixeu.
0: De la Mar Medinyà.
1: De la Mar Medinyà, i que, bueno, és que és just... Jo crec que la Mar Medinyà va tenir el mateix cabreig que vaig tenir jo i aquell li va fer el mateix motor.
0: Sí, totalment. Doncs va, una mica més de música.
1: Vinga.

0: Doncs ara sentim música de Jean Krah, que és una d'aquestes descobertes que hem anat fent també al programa, que és un compositor que, a més de compositor, doncs era oficial de Marina i tenia el seu vaixell, portava el seu piano i anava combinant aquestes influències del repertori tradicional amb el fet d'agafar la tradició clàssica i fer tot això. També ets, Tina, de connectar mons diferents? T'hi sents còmode connectant idees? O...
1: Jo penso que res, gràcies per descobrir-me aquest compositor, perquè el vaig escoltar i la peça que em vau passar i ja vaig continuar, perquè oh, m'agrada. I
0: llavors vaig començar
1: a llegir la seva vida i dic, però què és això?
0: Sí,
1: dic,
0: sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Hem d'investigar més, quin personatge més fascinant.
0: Me n'alegro molt.
1: Sí, sí, sí, m'encanta. Sí, jo crec que sí que ho faig, però tampoc en sóc molt conscient ni és una cosa que diguis, ara vaig a connectar això amb això, sinó que són coses que van passant. Vull dir que, com que tens molts inputs diferents, doncs a vegades no saps explicar ben bé d'on surt allò i és una cosa que te l'acabes explicant després, no? Que dius, ah, vale, això ho he escrit perquè en aquell moment estava llegint aquestes coses i llavors però no sempre és una cosa que sàpigues detectar. A vegades és algú altre que et diu, aquí això m'hi ressona tal cosa. Dius, ah, doncs sí, encaixa. O a vegades dius, no l'he llegit mai, que també pot passar, no? Però no és una cosa conscient, sinó que és una cosa que passa perquè és que és impossible tenir les coses separades dins del cap, no? Tot s'acaba barrejant.
0: I la veu del crític, la crítica interior, com la portes? És intensa? Calla? La fas marxar?
1: Té èpoques, sí? Però està bastant present. Està bastant present, sí. Home, és que són moltes coses, vull dir... Jo sempre ho dic, mira, reprenent el tema de les dones silenciades, ser dona, escriure en català, escriure per nens, són com molts maldecaps junts, val? Per anar tu amb l'autoestima ben reforçada per la vida. Al contrari, vull dir, té la sensació sempre d'estar de quota, d'estar de més a més, de ser aquell tema que si podem ja en parlarem... Això pesa i llavors has d'estar sempre com en un punt de militància, de combat, que està bé, però que hi ha dies que dius m'agradaria estar relaxada una estona també,
0: miqueta.
1: No? Vull dir, però bé, es porta amb dignitat.
2: Tina, què estàs escrivint en aquests moments?
1: Ara estic escrivint una novel·la juvenil.
2: Juvenil.
1: Sí, amb una música superconcreta. Sí. M'he apuntat el nom per no dir-lo malament, perquè sempre el dic malament, però és el Nicola Piovani, el que fa les bandes sonores del Moretti.
0: Sí.
1: Em serveix per entrar a la història. No té absolutament res a veure amb Nanni Moretti, ni amb aquell ambient, ni en res de res. Però no sé per què aquella música me la poso i en un moment torno a entrar dins la història que estic escrivint.
2: També hi haurà la mort pel mig?
1: No.
2: Aquí però, no. A banda, si fem una ullada a la teva agenda, d'aquí ben poc, aquest dissabte, em sembla que és?
1: Demà.
2: Demà tens una...
1: Demà tinc una cita important amb la senyora Mercè Rodoreda i la senyora Clarice Lispector, entre d'altres.
0: Déu-n'hi-do, quines companyes,
1: sí, eh? Sí, senyores potentíssimes. Sí, demà fem un seminari tot el matí al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, dirigit per la Neus Penalba, que és la comissària de l'exposició també de la Rodoreda que fan al mateix centre, i amb la Laura Fernández, que parlarà de l'escriptora Laura Fernández, que parlarà de Natalia Ginsburg i la Fleur Jeggi, en Manel Uller parlarà de l'escriptora xinesa Eileen Chang i jo de la Clarice Lispector, l'autora brasilera, que són altres rodoredes, em diu la Neus. I també parlarem una mica d'això que dèiem ara fa un moment, no? De com s'ha intentat destruir l'obra d'aquestes autores, de com s'ha intentat aïllar-les per dir, bueno, són senyores estranyes, no té per què haver-hi més dones que escriguin bé. Són...
0: Excepcions, no?
1: Anomalies, i s'ha intentat molt treballar això. En el cas de la Lispector és escandalós, perquè a més passa pel seu físic també, perquè era una dona superatractiva i no et trobaràs ni una sola ressenya o article o tal que no es parli de... Era rossa, amb aquells ulls, no sé com, aquell misteri, aquell no sé què, que dius, pareu ja, és que mai ho he vist amb un home, això, no?
2: Què li diries a la gent que digui, jo és que no sé escriure, però m'agradaria molt escriure...
1: Que llegeixin molt i que necessitem precisament és que es llegeixi el que ja hi ha escrit també una mica, no? Que a vegades hi ha una mica de grafomania en aquest món i sembla que escriure sigui molt fàcil, però després quan et cau un llibre a les mans que no ha estat escrit com s'hauria d'escriure, doncs no hi ha qui el resisteixi, no? Per tant, si algú té ganes de dedicar-se a l'escriure, sisplau que llegeixi moltíssim, que seria com anar al gimnàs abans d'anar a fer esport, no? Abans d'anar a una competició esportiva, oi que assages i entrenes i tal, doncs el mateix.
0: Doncs, escolta, Tina, hem tocat molts temes a l'entrevista d'avui. Jo crec que podem estar ben contentes d'aquesta conversa i nosaltres, l'Ester i jo, tots els membres de l'equip, molt agraïts de la teva presència avui.
1: Gràcies.
0: Que vagi
2: tot molt
0: bé.
2: Gràcies per venir.
1: Gràcies.

0: Tots els matins del món, de 8 a 11, a Catalunya Música.
1: La Fundació Òpera Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
2: Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
1: El 16 de maig al Palau de la Música Catalana.
2: Entrades a operacatalunya.cat.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
4: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per Catalunya Música.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Ens acostem a 2:15 del matí. Continuem aquí en directe tots els matins del món. D'aquí uns minuts arribarà la darrera secció d'avui, però encara ens queda una mica més de música per compartir. Ens quedarem amb una obra que guarda una història curiosa al darrere, que és la d'un compositor prometedor que va morir als 25 anys i que va quedar en l'oblit. Es deia Hans Roth i era company d'estudis de Gustav Mahler. Us proposo sentir el tercer moviment de la seva primera Simfonia, una obra que el mateix Mahler, per cert, va considerar l'arrel, l'obra fundacional de l'estil que ell va conrear, una nova manera d'escriure, la dels darrers romàntics, que expandia fronteres i que amb Roth, doncs, obria camí. Sentirem aquest fragment amb la Simfònica de Bamberg i la direcció de Jakub Rusa.

Una orquestra plena i un moviment enèrgic. Era el tercer moviment de la Sinfonia número 1 en mi major de Hans Roth, un compositor visionari de carrera curta que amb compassos com aquests doncs, va anticipar el camí que seguirien d'altres com Gustav Mahler, que va reconèixer que ell era una de les seves grans inspiracions. I continuem amb una pinzellada de música de cinema, un dels fragments que integren la banda sonora d'Interstellar interpretat per l'organista Anna Laput.

Doncs ja us ho dèiem, una pinzellada d'aquest Cornfield Chase de la banda sonora d'Interstellar interpretat per Anna Labwood. I ara entrem al darrer tram del programa d'avui amb la nostra darrera secció.

0: Doncs això que sona és música d'Arthur Honegger, aquest Pacific 1, 2, 3, perquè el que feia aquest autor era deixar testimoni, donar testimoni de la seva obsessió pràcticament per les locomotores. Ja podíem sentir aquest efecte de so que ens convidava al moviment i Esther, que anava com arrencant.
1: Sí, sí,
0: a poc
1: es notava
0: a poc.
1: Molt.
0: Però què hi tenen a veure avui, aquesta locomotora, amb aquesta secció del poeta de guàrdia que ens prepara cada 15 dies l'Amat Baró? Bon dia, Amat.
2: Bon dia, Maria. Bon dia, Esther. Doncs, al llarg de la temporada hem parlat de rius, ponts, ocells, pastors. Així que avui parlarem d'un altre element del paisatge modern, els trens, que també contrapuntaran i potser complementaran aquella altra secció en què vam parlar de l'oposició entre ciència i innocència.
0: Correcte. I, escolta, van haver-hi gaires poemes als inicis del ferrocarril?
2: Doncs a cabassos, Maria. L'aparició de la primera línia Mataró-Barcelona, de 1848, va motivar una allau de celebracions, certaments i tot, doncs, amb poemes per celebrar-ho, destinades a lloar l'adveniment de la màquina locomotora. Diu un vers: "Pas al progrés, que jo el sóc". Aquest vers va sortir publicat al Noticiero l'endemà de la inauguració de la línia Sant Feliu de Guíxols-Girona. I, igual que aquest, tots els versos tenien en comú l'elogi del progrés, la germandat de pobles que fins aleshores havien viscut allunyats i la visió de la màquina com un monstre mitològic.
1: Va, Amat, per què no ens llegeixes algun d'aquests versos? Així ens fem una idea del to.
2: Doncs vinga, Esther. Un de Dolors Monserdà, que es titula "El ferrocarril", publicat al quadern que s'imprimí per celebrar la inauguració del ferrocarril a Valls el 1883. Diu així: "Gegant que entre fèrrees masses penetres dins altius mons i unint escampades races al màgic poder enllaces les més llunyanes regions. Al trobar-me en ta presència s'aixeca al cel l'esguard meu, puig descobro en ta potència lo foc de la intel·ligència encès per la mà de Déu".
0: Quin entusiasme, eh?
2: Déu-n'hi-do, eh?
0: Dolors Monserdà, que aquí associa el progrés a la divinitat, eh? A diferència del que vam veure a la secció sobre la innocència, que justament tendien al contrari.
2: Certament, Maria. Però és que aquestes publicacions, clar, estaven sufragades pels industrials de l'època, que tenien en aquest nou invent el seu negoci.
0: Clar, sempre has de seguir els diners, el rastre dels diners.

0: poemes. I no hi ha exemples de poemes crítics?
1: Doncs tant com desfavorables. La literatura de Cordill, publicacions satíriques, com l'esquella de la Torratxa, anaven farcides. Mm. Criticaven, per exemple, doncs, la fi de l'ofici de carreter o de traginer, o l'alteració de la vida ciutat, amb els inconvenients dels sorolls, els aldarulls... Mireu, aquesta estrofa ho il·lustre. Diu així: vol passar pel carrer d'Aragó i partir pel mig el passeig de Gràcia. A tot hora es farà funció. Que invenció, que invenció. També s'acusa el tren de la pèrdua de la seguretat a ciutat. Escolteu què diu aquesta altra. Ai, mares que teniu fills, no els porteu a passejar, perquè en el passeig de Gràcia un carril hi passarà. Vigileu les criatures, no les traieu a esbargir, que el carril per res deture i us les portarà a morir.
0: Uf, si veiessin el passeig de Gràcia avui.
1: Clar, doncs començava, no?, la ciutat motoritzada. Fins aleshores una ciutat que només servia, doncs, això per caminar, passava algun carro amb alguna mula, oi? Esclar, i finalment, el tren, la revolució industrial, no?, suposaren un canvi de paradigma socioeconòmic, un canvi de vida. Masses de població, com sabem, abandonaven el camp per anar a treballar a les indústries, a ciutat, i també a les vies fèrries, temptades per allò que deia Papa Seit, el ressò del drink. És a dir, per una paga setmanal de diners en metàl·lic, que pagès no s'estilava. Això queda molt ben reflectit a la cançó popular Carril, que canta Xavier Baró al disc La màgica olivera. Mireu què diu. Un pare i una mare no en tenen sinó un fill. Per molt que ells el renyen, se'ls en va el carril. I marxa amb les mans buides i deixa el seu sembrat. No hi aneu al carril, minyons, no hi aneu. Els que fan les pessetes són els murris cantiners, que en fan pagar els quartos i no donen res. També els polls i pusses hi seran convidats. Quan se ve el dissabte, me'n són a cobrar. Amb timbes, balls i copes, tot m'ho vaig gastar. Comença la setmana i ja estic endeutat. De cares ben estranyes, allà moltes ni veureu. Lo un és un borratxo, l'altre un rebuscat. Tu no els hi veus ni l'ombra, ja t'han robat. No hi ha neu al carril. Minyons, no hi ha neu.
0: No pugeu a Rodalies.
2: Sí, sí, exacte. Fins ara, Mat, ens has portat testimonis, sobretot a la poesia popular, però el tema va arribar també a la poesia culta?
1: Sens dubte. Hi ha un sonet en aquest sentit paradigmàtic de William Wordsworth, de 1840 i tants, que s'oposa a la construcció de les vies al districte dels Horts, que era un lloc molt estimat pel poeta romàntic. Esclar, imagina't el lloc on vas a passejar i a inspirar-te, de sobte es converteix en una pedrera en què faran, doncs, tot aquest aldarull, no? Una de les conseqüències del tren fou, esclar, la transformació violenta del paisatge. En aquest sentit, Wordsworth va escriure un sonet que es titula Sobre el projecte Kendall i la via de Windermere. Diu així, en aquesta traducció que n'he arranjat per avui: és que no hi ha un racó en terra anglesa, segur d'atacs i rauxes. Plans d'evasió i de puresa, sembrats en joventut pel món, sempre en contesa, són com la flor primera. En pic d'esperança llu, ja de morir. Com portar el fat inoportú? I el plany pel canvi despietat, i la vilesa de l'esquer, temptant amb l'útil falsa promesa, llançada imprudent pels camps del rei Artú. Trenca el fals decorat. De la serra dels Horts, pren, pausat viatger, la mirada que balla. Batalla per la teua pau, preciosa rondalla de la natura. I si els cors humans ja són morts, parleu els vents errants, i tu, fort, ferm torrent, alça la veu, protesta pel que està malament.

0: Doncs aquí sentim O Trenzinho do Caipira, de Iturbilla Lobos, i aquest tren està una mica més animat que els anteriors, a diferència del sonet de Wordswood, és com molt més alegre.
1: Sí, és clar, perquè les generacions posteriors ja van néixer amb el ferrocarril instaurat, formava part del seu paisatge.
2: Clar.
1: I els nous cantors de la màquina de vapor van sentir-se atrets per una velocitat i uns ritmes nous. Van provar d'adequar la mètrica de les composicions a una realitat que els era inèdita.
2: Tenim algun poema cèlebre que il·lustri aquests ritmes maquinals, tal com hem sentit amb Vilalobos o Oneguer, que han fet amb música?
1: Doncs sí, mira, precisament n'hi ha un de preciós de Stevenson, l'autor de L'illa del tresor o de Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Ell ja va néixer el 1850, és a dir, quan Wordsworth ja havia escrit aquell sonet que no va servir per aturar les obres. El poema es titula Des d'un vagó de ferrocarril i és de 1885. És molt bonic. Diu així: ràpid, veloç, més que les bruixes, més que les fades, cases i ponts, bardisses i prades, i com tropes en armes, tot fent estralls per tots els camps, ramats i cavalls. Arreu de la serra i dalt la congesta es dissipen com una tempesta. I un cop i ara un altre, com qui parpelleja, colors d'estacions fonent-se en barreja. Aquí hi ha un xiquet que, gatejant i trescant, cull fruits d'esbarzers del voltant. Aquí un rodamón que contempla i reposa, i allí la verdor i el botó d'una rosa. Un carro per allà enfilant el sender, avançant amb la càrrega i també carreter. I aquí es veu el riu, i allà hi ha el molí, i per sempre adeu quan l'ull ho advertí.
0: Sí que té ritme, eh?
2: Sí,
1: sí, sí, és el ritme del tren, sí, sí. 10 anys abans, Paul Verlaine, en ruta entre França i Bèlgica, amb el seu estimat Rimbaud, també va recrear les impressions novíssimes de viatjar a una velocitat inimaginada fins aleshores. Forma part del llibre Roman sans parole i es titula Charleroi. I també, si el aneu a llegir, que no ho farem ara, doncs veureu també aquest ritme del tren i una visió una mica més patètica del tren.
0: I escolta, ben aviat, en el marc de les avantguardes, el futurisme es recrea, no?, en els invents del progrés.
1: Certament. En aquest sentit, podem llegir un poema de l'italià Vittorio Tomasini, conegut com a Farfa, que s'imagina el pont per on passa el tren com una boca que va fumant ferrocarrils. Mireu, diu així: vaig veure la volta com una boca gitana allunyant-se un cigar encès, el tren de partida, i acostant-se de nou al llavi l'express que arribava, fins que l'escopí ben lluny l'última borilla d'un vagó mercaderia.
2: I en català, Salvat Papasseit també va flirtejar amb les idees futuristes?
1: Ben vist, ben vist. I per això té uns quants poemes que ens parlen d'aeroplans, de trens, de tramvies. Com, per exemple, al llibre L'irradiador del port i les gavines, ja som al 1921, hem començat als anys 40, oi? Ara, per tant, ja és una cosa habitual, però no deixa de ser moderna. El poema es titula Encara el tram. I diu així: noia del tram, tens l'esguard en el llibre i el full s'irisa en veure's cobejat. I el cobrador s'intriga si giraràs el full sols per veure't els ulls. Que les cames se't veuen i la mitja és ben fina i tot el tram ets tu. Però els ulls no se't veuen i la teua mà és clara que fa rosa el teu cos de tafetà vermell i el teu mocadoret ha tornat de bugada. Però els ulls no els sabem. I si jo ara baixés, mai no et sabria els ulls. Té, ara ja he baixat.
2: Que bonic. Juga amb la idea de l'encontre anònim en un mitjà de transport públic amb algú que no tornarà a veure.
1: Sí, aquesta idea naix amb La flor del mal de Baudelaire, Aine passante. Són poemes només possibles en les noves ciutats superpoblades, en què s'ha instaurat la velocitat, la fugacitat i l'anonimat. Com diu

0: Poe la solitud extrema entre la gran multitud. Josep Carner també jugué amb la mateixa idea una mica abans, el 1914, segurament Salvat coneixia el poema La vella dama del tramvia, d'Auques i Ventalls. El que passa que la moral no hi té res a veure. La de Carner és molt més conservadora. Només us en llegiré l'estrofa final, que diu: «Jovent, oh, tu que cerques la joia o el renom, no siguis mai fantàstic, que el dol et colpiria. Totes les esperances de l'avenir són com la vella dama del tramvia».
1: Vaja, com una dama que, si ens la imaginem, de paratges remots i d'amor novel·lesc, de ben segur que, coneixent-la, doncs la descobrirem de sants i llegint revistes del cor. Ja seria una altra cosa.
0: Això és justament, Maria, el que diu Carner en el seu poema.

0: Veiem ja com va frenant, aquest justament tren desenfrenat d'Antoni Bessas, que forma part de la seva suite per a infants. Això vol dir que el ferrocarril també és un dels protagonistes de la poesia infantil.
1: Sí, com ha passat al llarg de la història, quan les novetats deixen de ser-ho, queden relegades a la poesia per a infants. En tenim mil i un exemples. Un dels més cèlebres és el polonès Lokomotiva, la locomotora del 1937, que és un veritable poema nacional. El català el va traduir Josep Maria Sala Valldaura, amb aquesta tornada tan ben trobada que diu «Si ho trec, ho trac, si ho trec, ho trac». Sí. També Llorenç Gomis estrafà el ritme ferroviari al poema «El tren», que diu el següent: «Qui vol poc, tot ho té, sents el tren?» Com un tren catacroc al sotrac del revol. Sents el tren que no vol ni volar. Qui vol poc, tot ho té. Qui vol poc, tot ho té. Qui vol poc, tot ho té.
0: Sí, sí.
1: O aquest simpàtic altre poema de Núria Albó, que diu: he vist una cuca molt llarga i lluent. Grinyola quan parla, xiule corrent i porta la panxa plena de gent.
2: Així, doncs, al segle XXI ja no hi ha poesia, diguem-ne, adulta del tema ferroviari?
1: Bé, el tren és segurament el mitjà de transport més romàntic i per això apareix en poemes, novel·les, pel·lícules. El que passa que més com a context i ja no com a tema principal. Uh-huh. El que passa que hi ha il·lustres excepcions, com un poema formidable de Blanca Llum, que es titula La roca grossa i que clou el seu primer llibre, La cabra que hi havia. El voleu sentir una mica?
0: Va, una miqueta, va.
1: Va. Diu: la retina, la parpella, una busca potser. El vagó, el vidre del vagó, el grafit en el vidre del vagó, la via, el dia en què arribà, la cabra que hi havia, el fum, la química i la corda, la cabra que hi havia, el dia en què arribà, la via, el porró, la confraria... Lo ràpid, lo ràpid, lo ràpid de la via. Un fil, vapor, turbina. La via, el vagó, el vidre del grafit. L'art, dadà, un nom, romput, la veu, venint. I tot se sent, i tot fluint, i tot anant. El foc anant, el tren anant, l'anari anant. Lo ràpid, lo ràpid, lo ràpid de la via. El mar, la sal, llevant. Raïl, rovell, sotrac. Lo ràpid, lo ràpid, lo ràpid de la via. El foc anant, el tren anant, l'anari anant. I tot se sent, i tot fluint, i tot anant. L'art, dadà, un nom, romput, la veu, venint. La retina, la parpella, una busca potser, el mar, la sal, llevant, raïl, rovell, sotrac, i allà, al fons, Montjuïc.
0: La veritat és que és una passada aquest poema de Blanca Llum Vidal. Sí, sí, arribem al final del programa.
1: Sí.
0: Ens queden gairebé menys de 2 minuts.
1: Doncs,
0: com acabem?
1: Doncs, si us sembla, podem acabar amb una de les primeres peces musicals que es devien compartir.

0: compondre inspirades en el ritme del ferrocarril. És de Charles Valentin al cant, de 1844, companyes. Le chemin de fer, el camí de ferro. Veureu que és un piano a tota màquina que sembla cridar allò que deia el gran Groucho Marx. Más madera!
1: Doncs més madera i més poesia d'aquí 15 dies. Gràcies i fins aviat.
0: Una
1: gràcies,
0: abraçada.
1: Amat. Que vagi bé.
0: Igualment.
1: I sí, Esther, quines velocitats, eh? Aquesta obra de,
2: sí,
1: de Xalalcant.
2: Corre, que s'acaba el temps.
1: Doncs això mateix, que se'ns acaba el programa, que arribem ja al final de la setmana, Esther, que hi dilluns i tornarem a partir de les 8.
2: Doncs sí, amb les seccions de l'Albert Murillo i en Jordi Cornudella i la conversa que tindrem amb Caitlin Reading, cantant i de música contemporània.
1: M'agrada perquè en Dani Rodríguez, avui el nostre tècnic, ens ha relaxat una mica l'ambient, donant espai a la nostra sintonia de sortida. Per tant, que acabeu de passar bon dia, bon cap de setmana i fins dilluns.
2: Adéu, que vagi bé, bon cap de setmana.

0: Tenim una tradició coral molt, molt rica, molta gent canta, hi ha molts cors comunitaris o vocacionals o amateurs, cors professionals, potser aquí anem una mica més coixos, tot i que en tenim i de bons. Faltaria un cor de la ràdio, no? O un cor nacional de Catalunya professional, no? Que pogués fer produccions sistemàtiques i enregistraments de música de compositors catalans dels segles XX i XXI.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Josep Oller Sabater, compositor. Catalunya Musical.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per tornar al Palau de la Música Catalana per sentir la segona part d'aquell concert que vam començar ahir. Un concert extens, l'actuació de 21 organistes per fer homenatge a la professora, a la mestra, a Montserrat Torrent, el dia després que ella hagués fet els 100 anys. Això passava el 18 d'abril del 2026. El concert es va fer al Palau Catalunya Música i va assistir i és testimoni de l'actuació d'aquests 21 organistes que oferien les seues versions a Montserrat Torrent. Ahir, en el que va ser la primera part del concert, hi vam sentir Montserrat Torrent mateixa, que just un dia després d'haver fet els 100 anys va interpretar música de Correa d'Araujo. I després d'això van venir Jordi Vergés, Roberto Fresco, Bernat Vallvé, Mateo Bonfilloli, Tomeu Mut, Pilar Cabrera, Òscar Candendo, Andrés Cea, Jonathan Carbó, Tomé Olives, David Malet i Cubové. I avui serà el torn de Daniel Oyarzábal, Enrico Vicardi, Arturo Barba, Susana García Lastra, Francisco Javier López, Mateo Imbruno, Jordi Figueres i Juan de la Rubia. La segona part, igual que hi havia començat amb l'actuació de Vergés a la primera, també va començar amb Johann Sebastian Bach, perquè és l'autor que va triar Daniel Oyarzábal, organista basc establert a Madrid, titular d'orgue a l'Orquestra Nacional d'Espanya. Oyarzábal interpreta el preludi coral Kyrie, Gottvater im Ewigkeit, música de Johann Sebastian Bach.

Avui, en aquest concert, us hi oferim la segona part del concert del qual en vam sentir la primera part ahir. I aquesta segona part, que de fet és l'inici del concert d'avui, ha començat amb música de Johann Sebastian Bach, amb el preludi coral Kyrie, Gott, Vater in Ewigkeit, música de Bach que ha interpretat l'organista basc Daniel Oyarzábal. Viu a Madrid, és l'organista de l'Orquestra Nacional d'Espanya. És un dels músics que va participar en el concert d'homenatge a Montserrat Torrent que us oferim avui, el que es va fer al Palau de la Música Catalana, un escenari on Torrent ja ha actuat en una cinquantena d'ocasions. S'hi va presentar per primera vegada l'any 1958 amb l'Orquestra Municipal de Barcelona, dirigida per Eduard Toldrà, com a guanyadora del Premi Extraordinari d'Orgue del Conservatori. El febrer

El 1973 va fer un altre concert memorable. Va inaugurar en solitari la primera restauració de l'orgue del Palau. D'aquest concert n'han fet esment durant la setmana, entre altres coses perquè Montserrat Torrent hi va estrenar 12 obres compostes per a l'ocasió. I avui hi tornem a ser, al Palau de la Música, amb una Montserrat Torrent de 100 anys, que va començar aquest concert, que ara continua, amb l'organista italià Enrico Bicardi. Interpreta l'Scherzo de Filippo Capocci, que és un compositor de Roma nascut el 1840 i que va morir el 1911.

Era l'organista italià Enrico Bicardi, interpretant des de l'orgue del Palau de la Música Catalana l'esquerzo del compositor romà, que va morir als 71 anys l'any 1911, Filippo Capocci. Bicardi es va formar amb col·legues de Montserrat Torrent com Luigi Ferdinando Tallavini, abans de coincidir amb ella en alguns dels múltiples cursos que ha fet Montserrat Torrent. I Bicardi és un altre d'aquests organistes que van desfilar pel Palau de la Música Catalana el 18 d'abril del 2026, un dia després de l'aniversari de Montserrat Torrent, un dia després que fes els 100 anys. Va ser una ocasió preciosa per a descobrir repertori i secrets de l'orgue, com el fet que s'hi pot interpretar música només amb els peus, amb el pedalier, sense el teclat. Aquesta és la proposta que va fer l'organista valencià Arturo Barba, que va conèixer Montserrat Torrent ara fa 25 anys. Va interpretar les variacions sobre un tema de Paganini de George Talben Ball. És un organista australià que va passar gran part, pràcticament de fet, tota la seva vida a Anglaterra. Va viure del 1896 al 1987.

Música interpretada des de l'orgue del Palau de la Música Catalana, música només per a ser interpretada amb els peus, és a dir, música per a pedal sol, amb sentit, unes variacions sobre un tema de Paganini, música del compositor nascut a Austràlia l'any 1896, George Talben Ball. Va viure pràcticament sempre a Anglaterra, que és on va morir l'any 1987. I aquesta obra l'ha interpretat l'organista

valencià Arturo Barba, que és un altre dels que va participar en l'homenatge a Montserrat Torrent. Avui a Catalunya Música hi som al Palau de la Música Catalana i som amb aquest enregistrament de l'emissora de l'abril del 26 per sentir, de fet, els 21 organistes majoritàriament deixebles de Montserrat Torrent, músics que des de diferents circumstàncies han tingut relació amb l'organista catalana. Són intèrprets que recullen el seu llegat i que tenen Montserrat Torrent com a referent, donen forma a aquest homenatge amb les seues versions d'obres que han triat per a l'ocasió, com per exemple, ara sentirem Rheinberger en mans i peus de Susana García Lastra, organista asturiana, establerta a Sevilla, professora de màster de la Universitat de Sevilla i que ara interpreta la passacalla de les 12 peces característiques Opus 156 de Josef Rheinberger.

Música del compositor nascut a Liechtenstein l'any 1839, Josef Rheinberger. Va passar bona part de la seva vida a Alemanya, va escriure repertori fantàstic per a cor i orgue i va morir a Munic l'any 1901. De Rheinberger ara n'hem sentit la passacalla de les 12 peces característiques, opus 156, i la versió ha estat a càrrec de l'organista asturiana afincada a Sevilla, Susana García Lázaro. La versió era amb l'orgue del Palau de la Música Catalana. Perquè García Lastra és una altra de les convidades a celebrar els 100 anys de Montserrat Torrent al Palau, perquè per l'orgue del Palau aquell matí de dissabte d'abril hi van desfilar 21 organistes disposats a oferir música a la seva mestra a Montserrat Torrent. Va ser un concert àgil, molt divers, amb propostes singulars. Ara, per exemple, en sentirem una altra, la de l'organista d'Àvila, titular de l'orgue de la Catedral d'Àvila i professor al Conservatori de la Universitat Catòlica d'aquesta ciutat. Doncs sentirem Francisco Javier López, qui interpretarà la seqüència sobre Víctime Pascali. És música de Tomàs Garbizu, un compositor i organista basc que va néixer l'any de la mort de Rheinberger, l'any 1901. Garbizu va morir l'any 1989.

Era música de l'organista i compositor basc que va morir als 88 anys, l'any 1989, Tomás Garbizu. Hem sentit la seqüència sobre Víctime Pascali en la versió de l'organista Francisco Javier López, organista titular de l'orgue de la Catedral d'Àvila. Som a la recta final del concert d'avui. És un concert que es va fer al Palau de la Música Catalana. Avui sentim el so de l'orgue del Palau i avui concretament en la segona part del concert, del qual ahir us en vam oferir la primera. El concert que es va fer l'endemà de l'aniversari de Montserrat Torrent, és a dir, el 18 d'abril del 2026. S'hi van aplegar 21 organistes, antics alumnes, admiradors de Montserrat Torrent, responent a la convocatòria d'homenatjar-la amb un concert amb peces escollides per cadascun d'ells i que van convertir aquest concert en un autèntic calidoscopi. Algun d'aquests músics venia de lluny, com és el cas de Matteo Imbruno, organista italià establert a Amsterdam i titular de l'orgue de l'Udekerk, on el gran Sveling, segles enrere, va meravellar la gent del moment. Ara ens deixem meravellar per Imbruno, que el que va interpretar és música de Georg Böhm, un compositor alemany del barroc que va viure del 1661 al 1733. Des de l'orgue del Palau de la Música Catalana, interpreta l'himne luterà Vater unser im Himmelreich, el Pare Nostre.

Era l'organista italià Matteo Imbruno des de l'orgue del Palau de la Música Catalana i interpretant l'himne luterà Vater unser im Himmelreich, el Pare Nostre, música de Georg Böhm, que és un compositor que va viure el tombant del segle XVII cap al XVIII. Música d'aquest compositor alemany que ha interpretat Imbruno, que és establert a Amsterdam, és titular de l'orgue de l'Ude Kerk, és aquella església en què d'alguna manera hi vibra el record de qui també en va ser titular segles enrere, Jan Peterson Svelling. Doncs Matteo Imbruno és un altre dels organistes d'aquest concert d'avui, segona part del concert que es va fer en homenatge a Montserrat Torrent al Palau de la Música Catalana l'abril del 2026, el concert que va gravar Catalunya Música i que ara s'atansa al final. Sentirem dues actuacions més. D'una banda, la de Jordi Figueres, i de l'altra, la de Juan de la Rubia. Primer, Jordi Figueres, qui interpretarà música inspirada de Jesús Guridi. Figueres, que diu que va començar els estudis d'orgue al Conservatori de Barcelona amb Montserrat Torrent l'any 1968, quan ella tenia 42 anys i ell en tenia

2016. Diu que va tenir la sort de compartir amb ella 10 anys d'intensa relació pedagògica i humana, que ha durat fins al dia d'avui i que ara fa que sentim Jordi Figueres en aquest homenatge a Montserrat Torrent, interpretant l'ofertori de l'acte sacramental El cansancio de l'hombre, música de Guridi, que Figueres interpreta des de l'orgue del Palau de la Música Catalana.

Música del compositor basc Jesús Guridi. Va néixer a Vitòria l'any 1886, va morir a Madrid l'any 1961 als 74 anys. De Guridi n'hem sentit l'ofertori de l'acte sacramental El cansancio de l'hombre, música que va triar i que va interpretar Jordi Figueres a l'orgue del Palau de la Música Catalana en el concert d'homenatge a Montserrat Torrent. Un concert extens, variadíssim, un concert fantàstic del qual ara us n'oferim l'última de les participacions, la de Juan de la Rubia, que va interpretar música de Georg Friedrich Händel. Juan de la Rubia és de la Vall d'Uixó, és establert a Barcelona, és el titular de l'orgue de la Sagrada Família i és professor a l'ESMUC. El sentim, interpreta una transcripció per a orgue d'ell mateix, de Juan de la Rubia, de l'obertura de l'òpera Samsó de Georg Friedrich Händel. L'orgue és el del Palau de la Música Catalana.

Música de Georg Friedrich Händel, que és el compositor alemany que va donar so a Anglaterra. Ara d'ell en sentíem una transcripció per a orgue de Juan de la Rubia de l'obertura de l'òpera Samsó, música de Händel interpretada per Juan de la Rubia a l'orgue del Palau de la Música Catalana. El punt final a l'homenatge a Montserrat Torrent que us hem ofert en dos dies de concert, un concert extens amb la participació de 21 organistes alumnes de Montserrat Torrent. Juan de la Rubia és qui va posar el punt final a aquest concert. Ell és el titular de l'orgue de la Sagrada Família de Barcelona i professor a l'ESMUC. Ell, que és qui fa responsable Montserrat Torrent d'haver-se traslladat a Barcelona ara ja fa uns quants anys. És ella, Montserrat Torrent, qui va animar Juan de la Rubia a estudiar a l'ESMUC quan s'acabava de crear i diu Juan de la Rubia que des d'aleshores han compartit moltes aventures i sobretot llargues converses sobre la vida i la música. Una vida llarga, 100 anys de Montserrat

0: Montserrat Torrent, plena de música, vibrant com la que hem sentit en aquests dos dies en què us hem ofert l'homenatge que se li va fer al Palau de la Música Catalana el dia 18 d'abril del 2026, just un dia després que Montserrat Torrent hagués fet els 100 anys. Ella és qui va començar aquest concert interpretant música de Francisco Correa de Araujo i després van venir Jordi Vergés, Roberto Fresco, Bernat Ballbé, Mateo Ponfilloli, Tomeu Mut, Pilar Cabrera, Òscar Candendo, Andrés Cea, Jonathan Carbó, Tomé Olives, David Malet, Guy Bové, Daniel Oyarzábal, Enrico Vicardi, Arturo Barba, Susana García Lastra, Francisco Javier López, Mateo Imbruno, Jordi Figueres i Juan de la Rubia. Els hem sentit des d'aquesta gravació de Catalunya Música que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert, música de Dietrich Buxtehude, l'obra Membre i és un ostri en les veus que ara cantaran amb la Petite Bande que dirigeix Sigiswald Keuken.

Ere membre i és un ostri, música de Dietrich Buxtehude, amb les veus que han cantat amb la Petit Bande sota la direcció de Sigiswald Koiken.

0: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holst, dirigit per Xavier Puig.
1: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
0: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música Sant Cugat i Sabadell.
1: Entrades a osvallès.com.
2: Linca. Linca. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linca. Linca. Linca. A Catalunya Música. Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem la coral Sant Jordi, que dirigeix Oriol Castanyer, i el cor canta amb l'OBC, liderat per Adrián Moscardó, la violinista Cristina Balanes i l'OBC, dirigits per Ania Vilmaia. En el marc del projecte participatiu Canta amb l'OBC, s'estrena l'obra Domèstica Maragda d'Helena Cànovas. El concert per a violí en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn i la sinfonia número 3 d'Anton Bruckner. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'auditori. Com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Guten Tag, o el que és el mateix. Hola a tothom i benvinguts a una nova edició del programa Wagnerià de Catalunya Música.
2: Mira, Pedro, per un cop et dono la raó, perquè... No.
1: No, tu
2: ho has fet així una mica com fer la punxadeta, diguéssim.
1: Guten Tag.
2: Està clar que Wagner, diguis el que diguis, sí. Wagner és un punt de trobada entre tu i jo. No ho pots negar.
1: Sí, n'hi ha diversos de punts de trobada entre tu i jo.
2: Però Wagner seria un d'ells.
1: Wagner segur, Beethoven seria un altre.
2: Sí, però no? Ja que fes aquesta brometa Guten Tag i tal...
1: Bueno, en Beethoven també diria Guten Tag.
2: És veritat, també funcionaria, eh?
1: Però tens raó, sí.
2: Com
1: sí.
2: El programa wagnerià, doncs ho som els dos wagnerians.
1: Home, i la veritat és que aquesta setmana estem fent sessions intensives, eh? És que intensiu amb Wagner és encara més intensiu.
2: Sí, no? És com redundant, no?
1: Exacte, per entendre millor la seva obra, doncs per això ens hem fixat en la seva biografia, en com tracta l'orquestra i, clar, com tracta també la veu a les seves òperes.
2: Ara diré una cosa que sembla una obvietat, però val la pena que la diguem. Wagner era un compositor molt profund.
1: Molt profund.
2: En tots els aspectes, no? Mm-hmm. De fet, podríem dir que era un gran pensador.
1: I tant.
2: Podia no fer les coses només pensant, per exemple, en un èxit immediat. No, ell anava una mica més enllà i per això les seves obres estan impregnades de moltes idees. És a dir, ell no busca només agradar a través de la seva òpera, no és la seva finalitat primera, agradar, sinó que pretén convèncer a través de la seva filosofia.
1: Molt bé, Albert. M'agrada molt.
2: Sí, m'estic sí. Empaltant de Wagner. És que estic d'un insuportable.
1: T'ha quedat també aquesta frase que jo crec que avui ens hauríem de centrar precisament en la filosofia de Wagner. Sobretot la filosofia en relació a les seves obres.
2: Això podria ser el títol d'un doctorat avorridíssim, eh?
1: No, però aquí no
2: la
1: som
2: la filosofia avorrits. De Wagner en relació a les seves obres.
1: Que no, que està molt bé.
2: Però veureu que tot plegat és molt revelador per entendre una mica millor el perquè de la seva música. Per tant, anem començant.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: La filosofia de Richard Wagner no és una cosa abstracta, sinó que es manifesta directament en la seva música. De fet, podríem dir que en les seves òperes les idees filosòfiques no s'expliquen, sinó que s'escolten, perquè, clar, estan plenament integrades amb l'obra d'art total, no? Com esperem intentar-vos demostrar amb aquest capítol.
1: És realment complicat intentar sintetitzar idees tan grans com les de Wagner.
0: Sí.
1: Però, en tot cas, una cosa de la que us adonareu si entreu en el món wagnerià, i si ja heu entrat, segur que ja en sou conscients, aquestes idees, per exemple, ara estem escoltant un fragment, no?, del comiat de Wotan a la Valquíria, i han aparegut tot de temes musicals, tot de leitmotiv important.

perfectíssims. Si l'heu escoltat diverses vegades, aquesta òpera, hi arriba un moment en què no cal que t'expliquin quins són aquests leitmotivs. Els acabes reconeixent per tu mateix, perquè no ets idiota, no? Al final, vull dir, quan parlen d'un tema, surt un tema en concret i al final els vas vinculant i vas entrant. Per tant, aquesta dificultat que d'entrada sembla un mur molt difícil de superar, ja us adonareu que de mica en mica aquest mur cada cop és més baix, i no només això, sinó que agafa un magnetisme que us absorbeix i se us emporta. En tot cas, pel que fa a la filosofia, un dels principis fonamentals del pensament wagnerià és un concepte del qual ja n'hem parlat al llarg d'aquesta setmana, no? L'obra d'art total. És allò que la música, el text i l'escena, entre altres elements, formen una única unitat. I un exemple clar el trobem al final del Capvespre dels Déus, no? Quan Brunilda s'immola. De fet, és quan es tanca la tetralogia. En aquell moment l'orquestra, l'acció dramàtica, és a dir, allò que està passant a nivell narratiu al damunt de l'escenari, i el simbolisme del foc s'uneixen per representar la destrucció d'un món i la seva possible redempció. Tota aquesta integració la trobem aquí.

0: Aquesta escena que estem escoltant ara mateix és el final del Capvespre dels Déus, és el final de l'immolació de Brunilda, quan s'ensorra el món dels déus. I aquí el que hem de... perquè entenguem què està passant, no? El que estem escoltant ara mateix, el Valhalla i el món dels déus s'està cremant, s'acaba enfonsant i després apareixerà el riu Rin i s'endurà totes aquestes cendres, diguéssim, i renaixerà un nou món lluny d'aquestes tiranies, etc. Clar, el fet de fer un programa de ràdio i no de televisió, que és el que estem fent ara mateix, no ajuda gaire en el sentit que la concepció escènica, per tant, la part visual, és essencial per entendre aquesta idea d'obra d'art total. Però hem d'imaginar-nos que el mateix Wagner va concebre aquesta escena, com totes les escenes de totes les seves òperes, integrant totes les disciplines, escenografia, il·luminació, moviment escènic, etc, etc. I això que escoltem ara, si li fiquéssim imatge, entendríem perfectament aquest casament, no?
1: Clar. Això passa molt, per exemple, quan escoltem alguna música, aquesta música contemporània dura, diguéssim, no? Que potser ha format part d'alguna banda sonora o... Estic pensant, per exemple, en compositors com Ligeti, no? Que tu l'escoltes i dius, uf, però quan li afegeixes una imatge i té sentit, clar, no?, aquesta imatge, potser aquella música no està feta per aquella imatge, però hi ha hagut un director de cinema, clar, en Wagner no hi havia cinema.
0: No,
1: hi
0: havia Wagner.
1: I ell hauria sigut el director, eh?
0: Sense cap mena de dubte, si existís el cinema, sense cap mena de dubte.
1: Però clar, és el que tu dius, no? La música agafa el sentit 100% quan està integrat, no? I en aquest sentit, doncs aquí la música està entregada amb aquest tot, no? Per això una de les idees principals de Wagner passa justament per aquesta implicació que ell anomena la Gesamtkunstwerk, no?, la obra d'art total.
0: Clar, i també tenim aquesta visió de Wagner que és un... ens imaginem, no?, com una persona molt arrogant, que segurament ho era, segurament era molt arrogant, i que no escoltava ningú. Però no és ben bé cert això, perquè en la seva obra també trobarem la influència d'altres pensadors. Per exemple, aquí.

0: Quina meravella. És que... costa molt avançar, costa molt no, avançar. El temps és... esdevé espai, com a Parsifal, no?
1: Sí, però...
0: Tu diguis això Tannhäuser, eh?
1: Me... No, exacte, exacte. No, a més és que està tan ben escrit.
0: Oh, clar.
1: O sigui, et va preparant per quan arriben aquests metalls amb aquest tema.
0: No, i també ben interpretat amb la Filarmònica de Viena dirigida sí, per Georg Solti, no? Sí, vull dir, clar, tenim tots els elements.
1: En tot cas, parlàvem una mica de la filosofia,
0: sí,
1: no?
0: Abans que anéssim volant amb
1: exacte,
0: la música.
1: I de les influències de Wagner. Mm. I és que, en una primera etapa, Wagner rep la influència de Ludwig Feuerbach. Mm. En aquest moment adopta doncs, una visió humanista, de fet, crítica amb la religió, i confiada molt, doncs, en l'ésser humà.
0: Clar, aquesta manera de pensar es pot observar en obres com Tannhäuser, no?, on el conflicte entre l'amor terrenal i l'espiritual encara es planteja des d'una perspectiva profundament humana i menys mística, no?
1: Exacte, però clar, a mesura que el llenguatge musical i el pensament de Wagner, doncs, evoluciona, és clar que va assolint, doncs, major complexitat, i aquest és un exemple, doncs, jo crec que molt conegut.

0: Està clar que Wagner creia molt en ell mateix.
1: Estem d'acord.
0: Això està més que demostrat. Sí. Però fixa't, que ell també va estudiar altres pensadors, com per exemple el mateix Schopenhauer.
1: De fet, la influència de Schopenhauer o Schopenhauer?
0: Schopenhauer.
1: Schopenhauer? Jo sempre dic Schopenhauer. Bé, en tot cas es percep...
0: Perquè tu parles en anglès.
1: Exacte.
0: En alemany, Schopenhauer.
1: En tot cas, aquesta influència es percep molt...
0: Que ens ho diguin els nostres oients alemanys. Si és Schopenhauer o Schopenhauer.
1: homesclassics@catmusica.cat o als nostres twitters.
0: @pedrobordomusica@agalseran.
1: Això mateix. El que dèiem, aquesta influència es troba a Tristany i Isolda, no? Des de l'inici, en aquest acord Tristany, que ja hem comentat aquesta setmana i en altres ocasions, no? Que crea aquesta tensió harmònica que no es resol, i aquesta és la màgia d'aquest acord, no? Musicalment això vol expressar, si no és un caprici de Wagner fer aquest acord, el que vol ell és expressar el desig infinit i la impossibilitat d'assolir la plenitud, una idea que és central en la filosofia de Schopenhauer.
0: Sí, fixa't, la impossibilitat d'assolir la plenitud... Però clar, no només això, perquè... El tema de la redempció a través de l'amor i el sacrifici... És a dir, jo crec que pots aconseguir la plenitud si et mors.
1: Sí, sí, no? És allò, aquesta idea tan absurda del romanticisme, no? Que l'amor és una cosa tan pura que només el pots assolir en la mort, en té final.
0: Sí, doncs tot això apareix en diverses obres. Per exemple, el Gotter d'Amerung, per exemple, el sacrifici de Brunhilde, doncs, que escoltàvem fa un moment... De fet, transforma el destí del món, no?
1: Hi ha d'haver un sacrifici perquè hi hagi un canvi.
0: Si la mort fa que hi hagi el canvi.
1: En canvi, a Parsifal, la redempció arriba mitjançant la compassió. És molt diferent, ja no implica aquesta mort necessària, no? Parsifal comprèn el sofriment d'en Fortes, es compadeix i així el aconsegueix guarir. La música, en aquest cas, fixeu-vos, hem escoltat tres exemples, no? Escoltàvem l'obertura d'Tannhäuser, d'una manera. Ara escoltem l'obertura de Tristany i Isolda, molt més... imprecisa, per d'alguna manera, no? I ara anirem a Parsifal, que és aquesta música que serà molt més serena, gairebé suspesa, com si, el que dèiem, no? Com si el temps s'aturés.

0: què et diu aquesta música? O sigui, evidentment sabem què és, eh? És el final de Parsifal, té aquest component místic, si vols. Què et diu aquesta música a la pell? O què us diu a casa vostra?
1: Jo crec que transmet pau, en el fons.
0: I un punt de llum, no? També.
1: Llum, pau.
0: És la compassió.
1: Sí, sí. Exacte. Sí, sí.
0: O sigui, diuen, aquesta música descriu la compassió. I dius, doncs sí.
1: Sí, sí, després entre les veus. Sí, sí. De fet, a veure, més enllà de les referències explícites a la filosofia, a veure, en el fons Wagner també planteja una crítica al poder i a l'ambició, no? Per exemple, l'Or del Rin, el robatori de l'Or del Rin i la creació de l'anell, doncs simbolitzen en el fons un poder basat en la renúncia a l'amor.
0: En l'amor espiritual i carnal, en aquest cas. Sí, sí,
1: sí, sí. Però és que, a més a més, el motiu musical associat a l'anell, que sona pesant i obsessiu, no?, reflecteix una mica aquesta corrupció.
0: No corris tant, això la setmana vinent ho explicarem, aquests temes musicals.
1: Ja ho sé, però
0: te'ls has estudiat perquè els has de tocar al piano.
1: Sí, estic estudiant. Per culpa teva, estic estudiant Wagner.
0: Bé, o sigui, com que gràcies a mi.
1: Sí, sí. No, però és veritat, que de fet aquesta corrupció, o sigui, surt musicalment parlant.
0: Clar. Clar.
1: Amb una sèrie d'intervals que ja en parlarem.
0: Ho parlarem, si no m'equivoco, el dimarts de la setmana vinent, però ho parlarem. En canvi, en la mateixa òpera, a l'Or del Rin, la natura, val? Tenim l'anell, que sona pesant i obsessiu, que vol parlar d'aquesta corrupció, també tenim aquesta renúncia de l'amor, per tant, temes molt foscos. Per contra, la natura apareix com a símbol de puresa ja en el preludi.

0: aquesta genialitat és el preludi del Lord del Rin. Dic genialitat perquè és el primer que sona quan comença la tetralogia i ens hem d'imaginar a la profunditat del riu, aquella soft and fosc que sentíem, i progressivament anem pujant a la superfície. De cop i volta ara ens ha aparegut aquest tema, que és el tema del riu, però també el tema de la natura, que s'utilitza amb aquesta dualitat com a símbol de puresa. S'utilitza aquí l'Hort del Rin, però s'utilitza també a l'última escena del capvespre dels déus, abans ho escoltàvem, sonava de fons aquest tema per explicar-nos que estava a punt de sorgir el riu. Doncs bé, aquí a l'Hort del Rin, no? Aquest acord que creix lentament abocant l'origen del món natural, i a Siegfried, els enamorats murmuris del bosc, que hem escoltat també al llarg de la setmana, la música és lleugera i transparent, suggerint un estat d'innocència allunyat de la corrupció del poder. Per tant, sempre Wagner jugant aquestes dualitats, no? La foscor, però ara també la llum, en la seva tetralogia.
1: I clar, i finalment a Parsifal, per exemple, Wagner introdueix doncs una dimensió espiritual.

0: El preludi, les escenes del Grial de Parsifal creen doncs una atmosfera contemplativa.
1: Fixa't ja, com estem ara nosaltres,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. De fet, és que això és cant gregorià. Instrumental.
1: Portat a la màxima potència simfònica, diguéssim. Sí, sí.
0: Saps? Vull dir, en el fons és místic, no? I és espiritual, no? Aquí la música sembla que quede suspès en el temps, no? I eleva l'experiència cap a allò més transcendental, no?
1: Fixeu-vos on hem arribat, escoltant música de Wagner, perquè només hem escoltat música, gairebé no hem escoltat cap veu al llarg d'aquest programa d'avui, Per tant, en conjunt, l'obra de Wagner converteix la filosofia, el que dèiem al principi, no?, en so. L'harmonia expressa el desig, l'orquestra narra idees i el drama encarna grans mites sobre l'amor, el poder i també, esclar, la redempció.
0: És que és la gràcia de l'art total.
1: Clar.
0: Que la música...
1: Ho té tot, ho integres tot.
0: No, no, i a més la música descriu les paraules fan que la música soni d'una manera,
1: clar,
0: aquella música fa que l'escena sigui d'una altra manera, i al cap i a la fi està Wagner allà.
1: La concepció és molt diferent a les òperes anteriors, no? A les òperes italianes, en què hi havia un llibretista, li donaven això al compositor i el compositor hi posava música. No, això és molt més complex, és un diàleg...

0: a dues bandes i més i tot. No?
1: I espera't, perquè tot això sense renunciar, a més a la crítica social i política. Realment una visió molt revolucionària de la música. Escolta'm, no podem fer res més que anar a l'audició.
0: Doncs som-hi, sí.
1: Vinga, va.
2: En una quinzena de màxima intensitat, Albert Galceran i Pedro Pardo s'aproximen a la figura de Richard Wagner per conèixer el seu projecte vital. La tetralogia de l'Anell del Nibelung.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
1: Moment de posar-hi una mica més de música, per tant, moment de triar què escolta de Wagner. I ja que la propera setmana la dedicarem a la tetralogia de l'Anell del Nibelung, hem pensat que podríem escoltar una òpera de l'etapa inicial del pensament filosòfic de Wagner. Ens referim a la gran Tannhäuser.
0: Concretament ens fixarem a l'escena final. Tannhäuser torna de Roma, després que el papa li hagi negat el perdó, afirmant que és tan impossible que sigui perdonat dels seus pecats com que el seu bàcul floreixi. El bàcul és el seu bastó amb el que va passejant, eh? Desesperat en tornar a casa, es troba amb la mort d'Elisabeth, que ha ofert la seva vida per la seva salvació. Finalment, però, ja us ho podeu imaginar, es produeix el miracle, el bàcul floreix i Tannhäuser és redimit.
1: Fixeu-vos, eh? Des del punt de vista filosòfic, aquest desenllaç posa en relleu una idea fonamental. La redempció no prové de l'autoritat religiosa, sinó de l'amor i del sacrifici. De fet, Elisabet, amb la seva entrega, es converteix en la veritable força salvadora. Aquesta visió connecta amb el pensament humanista, precisament influït per Ludwig Feuerbach, eh? Que situa l'ésser humà i els seus sentiments, doncs, al centre de tot.
0: Al mateix temps, l'òpera planteja el conflicte entre sensualitat i espiritualitat. Tannhäuser es debat entre el món de Venus, el sensual, i el d'Elisabeth, l'espiritual. I aquesta tensió no es resol de manera simple, sinó que forma part del nucli dramàtic d'aquesta mateixa obra.
1: I, a més, també es fa evident una crítica implícita a la religió institucional, no? El papa nega el perdó, mentre que l'amor humà és el que finalment redimeix, no? Així Wagner suggereix que la salvació és interior, és emocional, més que no pas normativa o externa, no?
0: En conjunt, aquest final mostra un Wagner encara en procés d'evolució, on conviuen els elements tradicionals com el miracle, amb idees que seran centrals en la seva obra posterior, com l'amor, com a redempció, el sacrifici i la recerca d'un sentit més profund de l'existència.
1: Doncs tot plegat ho podrem escoltar això al final de l'òpera Tannhäuser de Wagner, que avui la sentirem interpretada per Wolfgang Wingasen, com a Tannhäuser, Victoria de Los Ángeles com a Elisabeth i Dietrich Fischer-Dieskau com a Wolfram, tots dirigits per Wolfgang Sabalisch, amb el cor i l'orquestra del Festival Wagner de Bayreuth, una gravació en directe del 23 de juliol de 1961.

an

0: 招。
1: Beugte mich der Holde!

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Quina meravella. Acabem d'escoltar aquest fantàstic final de l'òpera Tannhäuser de Wagner, interpretat per Wolfgang Fingasen com a Tannhäuser, Victoria als Àngels era Elisabeth i Dietrich Fischer-Dieskau era Wolfram, tots dirigits per Wolfgang Sabalisch, amb el cor i orquestra del Festival Wagner de Bayreuth, aquesta gravació llegendària del juliol del 61 en directe, esclar.
2: Sí, nosaltres tornem dilluns amb més Wagner, sí. Però recordeu que diumenge a les 10 del matí podeu escoltar el resum de la setmana que ens prepara el nostre Siegfried particular, Pau Blasi, que és el nostre megalòman wagnerià particular.
1: Tot això ho té, eh? Siegfried, megalòman, és ell, el Pau. Dilluns, a primera hora del matí, recordeu que...
2: És el tècnic d'art total.
1: El tècnic d'art total, exacte. Llàstima que no té un micròfon, que podíeu escoltar com ens insulten ara mateix. Recordeu, dilluns, a primera hora del matí, ja tindreu tots els programes de la setmana vinent disponibles al web catmusica.cat/homesclàssics. Pau Blasi, sort en tenim d'ell. El control tècnic, Joca Cardús, a la producció... Gràcies i bon cap de setmana.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
3: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holtz, dirigit per Xavier Puig.
4: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
3: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell.
4: Entrades a osvallès.com.
0: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
5: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
6: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidsen, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. Linka. A Catalunya Música. So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllan.
7: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
0: So de Cobla, la cobla tal com sona.
8: Aquest diumenge, a Músiques Empoderades, parlem de la relació que s'estableix entre el músic i l'instrument. I ens preguntarem si és veritat que un bon músic sona bé amb qualsevol instrument i què passa si perds o et roben l'instrument. I què en diran les empoderades?
0: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu? Catalunya Música.

on vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria.

0: Bertrol i Jubal.
1: Aquest divendres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Josep Oller i Sabater, compositor i professor a l'Escola de Música Can Puncic de Barcelona. En la cinquena llista de recomanacions musicals pel molt personal sentirem tant música instrumental com coral, obres diverses que expliquen una part de la vida del nostre convidat. Comencem.
2: Hola, sóc Josep Oller i Sabater, compositor i professor a l'Escola de Música Can Puncic de Barcelona, i aquestes són músiques rellevants per a mi. Doncs comença amb el cinquè moviment, Le Jardin Féerique, de Ma Mère Loire, de Ravel. Jo recordo Ma Mère Loire, que és una obra que Ravel va escriure originalment per a piano quatre mans, tocar-la en ma germana, que també estudiava piano. I després, com a instrument secundari, tant Cinta, ma germana, com jo vam fer viola i vam anar a alguns encontres de la jove orquestra de la Diputació de Tarragona. I recordo que en un dels encontres, un joveníssim Xavier Puig mos va dirigir dins del repertori, entre el repertori estava Ma Mère Loire, i vam poder, com a violes, ma germana i jo, poder tocar aquesta obra, i aquí sentim precisament una versió orquestral.

0: tasques per paladejar.
1: La llista continua amb La Felle Excentrique, d'Eric Satie. També una obra que vaig tocar a quatre mans en ma germana i que en tinc un gran record i que recordo que la vam gaudir tant que anys després de vegades mos hi tornàvem a posar el piano i tocàvem La Felle Excentrique d'Eric Satie, una música marxosa i alegre.

0: Molt personal. Músiques per viure.
1: Continuem amb la cançó i dansa número 9 de Mompou. Mompou, per a mi, és un compositor que em ressona moltíssim, un compositor que feia moltes miniatures, jo també fent cançonetes, fent coses petites, curtes. M'hi trobo molt a gust, moltes vegades, que fent coses molt grans i, no? Los pianíssims, els pianos, el sotoboche, moltes vegades, no? Igual que en la vida, el que dius a cau d'orella una persona a vegades és el més important, no cal cridar, no? Moltes vegades, no? Cridar és com que molesta, no? I Mompou, d'alguna manera, crec que toca l'essència, és una música essencial, però et posa en contacte amb la bellesa i aquestes harmonies que té tan personals, no? I tan precioses de les cançons i danses m'encisen. I us proposo que escoltem la versió de la Remei Cortés, que és una tieta de la Núria, de la meva dona, germana de la Maria Dolors que us comentava, que mos va deixar aquest any passat i que va ella desenvolupar la seva carrera professional a Brussel·les, sent professora de piano, fent concerts, i té l'obra integral per a piano de Mompou enregistrada, i també em fa il·lusió que puguem escoltar la seva versió, la versió de la Remei Cortés i Ayats.

El Josep d'avui en dia, la veritat és que quan no està component o no fa de professor, està fent de pare, sobretot. Tinc tres fills petits, la Laia, l'Oriol i el Biel. I, de fet, tinc un punt de recança perquè de vegades m'agradaria estar-hi més. I me passa una cosa que, clar, això m'ha passat tota la vida, eh? Quan tens una composició al cap, sempre hi ha una part de tu que està a la composició i l'altra està a la vida real, no? Però, clar, me n'adono que és molt important, igual que quan estàs component, que estàs en una tensió plena, que perds la noció del temps, no? I també veient els meus fills com juguen i com estan, com en un present profund en l'ara i en l'aquí, diguéssim que al llarg dels anys ja he anat aprenent també a estar estonetes molt present en

els fills sense tindre les composicions o la data d'entrega o enviant-se quina partitxela o segons quines altres coses que han de fer els compositors, no? I són moments també que gaudixo moltíssim, no? Llavors, fer coses en família, a la natura. L'altre dia feia molt de temps que no hi anava, però vaig anar amb la Núria, amb la meva dona, al teatre i me va encantar, no? I poder tindre un dinar en un amic i poder tindre una conversa. De vegades, per exemple, quedo per a dinar amb l'Ignasi Blanc, que és un bon amic, és il·lustrador, i parlem de com ell viu el fet artístic i la vida creativa, i com la visc jo, i compartim, i en coses d'aquestes. I també una altra cosa que darrerament me n'adono, que és que de vegades no estic tant a la ràdio i vaig a, potser, més a través dels podcasts, no? Que a través de 3CAT també, no? Teniu aquests, a coses que t'interessen molt, no? Potser fa uns anys estàvem molt en de vegades tertúlies polítiques i segons quines coses, o notícies, i ara faig una mica com de dejuni de notícies, que de vegades me n'adono que no puc fer-hi res per a canviar certes coses del món, més enllà de la meva acció com a ciutadà conscient, on compro, on consumeixo, com faig les coses, però més enllà d'això, i m'escolto coses que em puguen nutrir a mi, que em puguen fer créixer personalment, perquè també me n'adono que com a compositor necessito créixer personalment i estar en serenitat, estar bé físicament, estar descansat, estar en un sentiment d'amor i agraïment a la vida i a l'entorn i a les persones amb qui em relaciono, perquè també com a compositor poder donar el millor de mi mateix.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Josep Oller Sabater, compositor.
1: Clar, jo sóc un compositor que he tingut la sort d'anar rebent encàrrecs molt vinculats en el món coral. L'encàrrec del Te Deum de Montserrat, que era per a l'Orfeó, l'Escolania, l'Escola Cantorum, cors, dos solistes, que va ser una passada poder comptar amb l'Eleonor Martínez i el Ferran Mitjans com a soprano i tenor solistes, que tenen unes veus angèliques, però també per a orquestra. Estava a la Simfònica del Vallès, la seva secció de cordes, de vents metalls, un clarinet i un oboe solistes i percussió, no? I aquí, d'alguna manera, també he recuperat, no?, i he reprès l'escriptura orquestral, que, de fet, tenia tres obres orquestrals fetes i estrenades de fa, potser, ja 15 anys o més. I arrel del Tedeum, per exemple, el Basilio Stúlez, que després on parlarem, em va dir: ostres, m'agradaria que em fessis una cosa per a cordes i cor de noies, per al seu fantàstic cor femení, Vocalia Taldea. I doncs això és un encàrrec que li vaig dedicar a Basilio, però no ho podré fer de seguida, però ho faré amb molt de gust, no? Vull dir que és una cosa que em farà il·lusió fer. I, de fet, també una cosa que de vegades, però clar, és molt utòpic, no? I això que et comentava de l'espai per a compondre en un piano de cua, en tranquil·litat, en contacte amb la natura, ara, bueno, me sento molt, molt content de poder viure a Barcelona, d'on és la meva dona i on estem establerts, i els nostres fills van a les escoles i tenim una xarxa molt bonica de família i d'amistats aquí. Però sí que poder trobar un espai prop de Barcelona més en contacte amb la natura, que jo pogués tindre un bon piano, un estudi per a poder treballar tranquil·lament, perquè ara d'alguna manera vaig o a l'escola de música, vaig a Camponsic, o de vegades tinc la sort que ma sogra, la Maria Dolors Cortés, que és profe de cant,

i logopeda, una bona profe de cant. Tenen una sala en un piano de cua, precisament, i de vegades també vaig a casa als sogres, diguem-ne, no? Però clar, me noto que no tinc el meu espai, no? Quan vaig a Tortosa, de vegades, però clar, és el piano de paret, que ja està una mica trotinat, no? I llavors dic, ostres, m'agradaria poder això, tindre un lloc on poder fer, i de vegades poder dir, tinc ganes, me ve de gust fer això, llegeixo aquest poema i tinc ganes de dir-hi la meva musicant-lo, o aquest text sacre que... No? I poder fer allò, no?, lo que et ve de gust. Però clar, això és una mica o molt utòpic, no?, perquè d'alguna manera també un al·licient per a escriure és tindre un encàrrec, tindre una data límit, i també pensar que allò ho escrius per algú determinat, no?, i és molt bonic també. Continuem amb Disdica Seruan de l'Eva Ugalde, cantat per l'Eioa Càntica Corala, el cor infantil que dirigeix el Basilio Stúlez, que és un director, diguéssim, de referència a nivell mundial, que cada cap de setmana està a una punta de món diferent fent workshops coral en tot tipus de cors. És un director que recordo que amb la Núria, amb la meva dona, vam poder anar a Estònia, a Tallinn, a l'Europa Cantat, fa una colla d'anys, i vam fer un workshop coral amb ells, i la Núria va sortir tan entusiasmada que em va dir, hem de buscar fer més vacances en festivals corals per a poder apuntar-nos a tallers del Basilio Stúlez, que treballa tot l'aspecte musical, de moviment, i també extramusical, amb molta cura, té un llenguatge molt amorós, molt... crear unes condicions molt bones per a que la gent cante en entusiasme. I abans que us comentava aquesta una miqueta connexió un altre dia, no? Que us parlava de la connexió de Catalunya i el País Basc, doncs m'agrada que pugueu escoltar aquesta obra de l'Eva Ugalde cantada per l'Eioa Càntica Corala.

0: Molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar.
1: Continua amb Aranya de sostre, en música del Josep Vila i Cassanyes, sobre un text del Miquel Desclot, que de fet té un bestiari. I el Josep Vila i Cassanyes, si abans vos parlava del Bernat Vivancos i l'Albert Guinovart com a professors que vaig tindre l'ESMUC i referents també com a compositors, doncs el Josep Vila i Cassanyes jo també he crescut amb ell com a referent, com a compositor, escriu d'una manera que m'agrada molt, l'admiro molt, també, a més, és un gran director, no? És un dels grans músics que tenim al país, sens dubte, un referent. I aquí, amb una cançó que em sembla que va fer ja fa una bona colla d'anys, i que són unes cançons fantàstiques i que canten moltes corals del país, i les que no ho fan ho haurien de fer.

0: Molt personal. Músiques per descobrir.
1: Sí, els darrers anys m'he dedicat molt a compondre, també a la docència, i també estic implicat amb el Cor Pedrell, no?, que té la missió de poder interpretar i sobretot enregistrar música de compositors catalans contemporanis del segle XX i XXI. I també noto que en això estic molt en propòsit, perquè com que he vist que a mi m'ha anat bé que, no?, tindre l'obra enregistrada, o tindre un cert gruix d'obra enregistrada en bones condicions, i tinc tants amics i col·legues que escriuen també i que admiro tant, que m'agradaria, si poguéssim tindre... No? El tema és trobar el suport econòmic, no? Però tindre unes bones condicions per a ajudar a enregistrar molta música de molts compositors, això, no? Que molts d'ells n'han parlat durant la setmana, que admiro molt i que crec que la seva música val molt la pena i que s'hauria de conèixer molt més aquí a casa nostra, però també arreu del món, arreu del món. Acabem amb Llop de rondalla, que és un altre poema del bestiari del Miquel Desclot, en aquest cas en música de l'estimat Albert Guinovart. És una peça que jo de vegades com a pianista acompanyant d'algunes corals he acompanyat, és curteta, és senzilla i és molt bonica. De vegades no gaudixo en res tant com sentir un cor infantil que canten bé, una música bonica i senzilla. En això te n'adones que el món va com va, però hi ha esperança.

0: I amb el llop de Rodanya, d'Albert Guinovart, acaba les recomanacions musicals del compositor Josep Oller i Sabater. Al llarg d'aquests 5 dies, el nostre convidat ens ha explicat com es planteja la composició. Ens ha dit que parteix d'un text, d'una poesia, i llavors apareix l'emoció que li provoca el contingut del text, i això és el que el suggestiona per fer una música i no una altra. Diu que el moment en què compon ha d'estar emocionalment en calma, en pau. També necessita estar en contacte amb la naturalesa, amb un piano, i tenir unes quantes hores per endavant. I de tot això en surt una música impregnada d'espiritualitat i de calma, que sovint rememora la natura i la bellesa que va veure quan era petit. Gràcies, Josep Oller i Sabater, per explicar-nos tantes coses del teu univers musical i et desitgem molta sort en els futurs projectes. I agraïm també, com sempre, a Josep Lluís Santissó aquests 5 muntatges musicals. Les llistes de recomanacions musicals de Josep Oller i Sabater pel molt personal les trobareu al web de Catalunya Música i a la plataforma 3CAT.
1: Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la simfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
3: Els actors Rosa Renom i Manel Barceló, amb el pianista Jordi Masó, ens proposen una lectura dramatitzada musicada sobre J.B. Foix, un dels grans poetes del segle XX. Foix per ell mateix és un recorregut autobiogràfic a partir d'una selecció dels seus poemes, textos publicats i correspondència. Estrena i única funció el 19 de maig al Teatre de Sarrià. Recomanat per Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
4: Comença aquí un nou capítol del programa Sincronies de Catalunya Música. Aquest programa que us acompanya cada dia de dilluns a divendres en aquesta hora i que explora el repertori, les obres musicals creades, compostes o estrenades en un any concret. I les relacionem amb el seu context per conèixer l'escenari que les va veure néixer. Com era el món d'aquell any, què hi va passar, què van viure els seus creadors, quins esdeveniments van succeir a nivell històric, polític, social, científic, bèl·lic i, per descomptat, també descobrint els vincles, de vegades sorprenents i sempre fascinants, entre música i arts, literatura, ciència, tecnologia, cinema i pensament. Cada setmana, doncs, viatgem a un any concret i escoltem les músiques que hi van néixer.
1: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
4: I aquesta setmana estem instal·lats a l'any 1900 i comencem fent-vos 5 cèntims del que passava al nostre país, a casa nostra, a Catalunya, aquest any 1900, tot escoltant la música de Claude Debussy, que va sonar per primera vegada aquest any 1900.

Doncs fixeu-vos perquè el dia 6 d'abril es va estrenar La filla del mar, d'Àngel Guimerà. Es va estrenar al Teatre Romea de Barcelona. També es va publicar El jardí abandonat, una obra teatral de Santiago Rusiñol. Pel que fa als invents, a la tecnologia, tot el que passava a casa nostra, fixeu-vos, el dia 16 de juny comencen les obres del funicular del Tibidabo, el primer que hi va haver al nostre país. Aquest mateix any 1900 es va iniciar també la construcció del Parc Güell d'Antoni Gaudí i el 15 de febrer apareix el primer número de la revista modernista Joventut. A nivell mundial també hi havia diversos esdeveniments, els anirem barrejant, tant els històrics com els polítics i els socials, i també la tecnologia i els avenços amb tota mena de disciplines. Fixa-vos, el 3 de gener, a Montreal, al Canadà, Emil Berliner comença a fabricar discos de 7 polzades, és a dir, els discos senzills que estaven enregistrats per un sol costat. Això va passar el 3 de gener de l'any 1900. De fet, 6 dies més tard, als Estats Units, es va crear el segell discogràfic RCA Records, un segell que encara avui en dia existeix. El dia 1 de febrer, Pablo Picasso realitza la seva primera exposició individual. Sabeu on? A Barcelona? Doncs al Cafè dels Quatre Gats. Això va passar l'1 de febrer de l'any 1900. I el 13 de març, les Corts Espanyoles, el Regne d'Espanya, aproven la modificació de les condicions de treball infantil. Atenció, es prohibeix contractar nens menors de 10 anys, això vol dir que fins aleshores es feia, i des d'aquesta edat, des dels 10 anys fins als 14, estava prohibit, es prohibia a través d'aquesta modificació de la llei, es prohibia fer-los treballar més de 8 hores o per la nit. Déu-n'hi-do, això vol dir que els nens menors de 10 anys arribaven a treballar en aquestes condicions l'any 1900 a Espanya.

I atenció, perquè marxem cap a París. El 1900, el 14 d'abril, s'inaugura l'Exposició Internacional de París, que van acabar visitant, atenció, 47 milions de persones. En aquesta exposició, fixeu-vos, es va presentar per primera vegada una escala.

La mecànica, la primera escala mecànica de la història, que evidentment, ja us ho podeu imaginar, va generar una considerable expectació. Doncs atenció, perquè en el marc d'aquesta exposició universal que es va fer a París l'any 1900, es van celebrar també els Jocs Olímpics en aquesta mateixa ciutat, els segons Jocs Olímpics de l'era moderna. Es van inaugurar el dia 20 de maig. Tornem cap al Regne d'Espanya. Gran agitació el dia 1 de maig. Es van realitzar vagues en tots els sectors, pràcticament, i hi va haver una dura repressió per part de les forces de seguretat de l'Estat. La policia va picar de valent a tots els manifestants aquell dia 1 de maig de l'any 1900 en diverses ciutats espanyoles. El 31 de maig, a Sud-àfrica, les tropes britàniques van ocupar la ciutat de Johannesburg, amb la qual cosa la guerra dels Boers va quedar pràcticament decidida. 2 de juliol, Alemanya emprèn el primer vol aquell gran invent que havia fet el comte Ferdinand von Zeppelin. Ja us podeu imaginar quin artefacte tenia entre mans. El dirigible rígid LZ-1, anomenat més tard Zeppelin, va sortir del llac de Constança a Alemanya el dia 2 de juliol de 1900. Una setmana després, la reina Victòria d'Anglaterra va promulgar la Constitució Federal d'Austràlia. Fixeu-vos, us comentàvem a principi de setmana que és l'època dels grans imperis colonials. Doncs bé, Anglaterra, evidentment, que en aquell moment dominava gairebé una quarta part de la terra, doncs va acabar promulgant la Constitució Austràlia. El 19 de juliol va entrar en servei el primer tram del metro, del ferrocarril metropolità, a la ciutat de París. I 10 dies després, el 29 de juliol de l'any 1900, el rei d'Itàlia, Humbert I, va morir com a conseqüència d'un atemptat anarquista a la ciutat de Monza.

Seguim amb els fets històrics, socials, polítics, de tota mena, que van tenir lloc aquest any 1900. 25 d'agost va morir, quan tenia 55 anys, el filòsof alemany Friedrich Nietzsche. 6 de setembre, Vladimir Lenin, revolucionari, que escapa de Rússia, se'n va cap a la ciutat de Munic, on s'instal·la i resideix de manera il·legal amb un nom fingit, no és el seu nom. Es fa anomenar Mayer. Això va passar el setembre de 1900. Mes d'octubre, el dia 1, en l'Exposició Universal de París, s'aconsegueix per primera vegada sincronitzar so i imatge en el cinema. Això passa per primera vegada durant aquesta Exposició Universal a París, el dia 1 d'octubre de 1900. I 20 dies després, el dia 19 d'octubre, el físic alemany Max Planck fa públics els fonaments bàsics a partir dels quals s'arriba a formular la física quàntica, la teoria quàntica. I per acabar amb aquest recorregut de fets històrics i socials de l'any 1900, el 30 de novembre, en el seu exili a París, mor l'escriptor britànic Oscar Wilde, el màxim representant en la literatura de l'estètica del decadentisme finisecular. Un escriptor, per cert, que per la seva condició d'homosexual va estar tancat uns quants mesos a la presó.

I més curiositats de caràcter sociològic d'aquest any 1900. Sabeu quina era la ciutat més poblada de la Terra? Doncs de carrer, i gairebé doblant la seva immediata seguidora, era la ciutat de Londres, que el 1900 tenia ja 6 milions i mig d'habitants. Déu-n'hi-do. La segona ciutat del món era París, que en tenia 3 milions 700.000, aproximadament. Després ja venia Nova York, que en tenia també 3 milions i mig, i a continuació arribaven, ja a distància, no arribaven als 2 milions d'habitants, Berlín, Viena, Chicago i Tòquio. Sabeu quants en tenia Barcelona en aquell moment, l'any 1900? Doncs Barcelona tenia 544.000 habitants. I el que estem sentint de fons són els nocturns de Claude Debussy, que es van estrenar precisament a la ciutat de París aquest any 1900. Com la majoria dels compositors, de les acaballes del segle XIX i principis del XX, la imaginació

Bé, estaven titulades Nocturns i, de fet, són estudis de llums i ombres que ofereixen una impressió de paisatge i d'objectes plens de llum que els dona una vida pròpia. De fet, Claude Debussy coneixia el pintor, coneixia Whistler i a diversos altres artistes. Era un gran amant de l'art. Coneixia Claude Debussy a Toulouse-Lautrec, a Gauguin i era un gran admirador de l'obra del pintor anglès Turner. Una pintura que ja té un aire protoimpressionista, podríem dir, pel que fa al seu tractament de la llum. El compositor, Debussy, va anar a Londres l'any 1903, estem parlant de 3 anys després, per veure les pintures de Turner i en certa ocasió va descriure aquest pintor, aquest artista, com el més gran creador de misteri en l'art.

Debussy va proporcionar una nota introductòria en aquesta obra que estem sentint de fons i que ara us proposem escoltar, els Nocturns, que revela la influència de la sensibilitat d'aquests pintors en el seu propi pensament, amb independència de la llum, el misteri i la impressió per caracteritzar la música. Fixeu-vos què deia Claude Debussy en aquest text. El títol de Nocturns s'ha d'interpretar aquí en un sentit general i més particularment en un sentit decoratiu. Per tant, no es tracta de designar la forma habitual del nocturn, sinó més aviat totes les diverses impressions i els efectes especials de la llum sobre els objectes. Nuage, és a dir, núvols, fa que l'aspecte immutable del cel i el lent i solemne moviment dels núvols es vagi esveint en tons grisos lleugerament tenyits de blanc. Aquesta és la descripció del mateix compositor del primer moviment, Nuage, és a dir, núvols, el sentirem. Fête, és a dir, festes, que és el títol del segon fragment, també l'escoltarem, ens dona el ritme vibrant i dansant de l'atmosfera amb sobtats esclats de llum. També està l'episodi de la processó, una enlluernadora visió fantàstica que passa per l'escena festiva i es fon amb les llums del capvespre. Però de fons segueix el mateix. Aquest festival, aquesta festa, barreja la música amb la pols lluminosa i participa en el ritme còsmic. Déu-n'hi-do, quines paraules i quina descripció va fer el propi compositor Claude Debussy d'aquests nocturns que va compondre, atenció, entre 1897 i 1899, però que es van estrenar primer els dos primers, perquè encara n'hi ha un altre que es titula Sirenes i que incorpora cors, doncs els dos primers, aquest Nuage, núvols i festes, festivals es van estrenar a la ciutat de París, dirigits per Camille Chevillard el dia 9 de desembre de l'any 1900. Ara els sentirem tots dos, aproximadament duren un quart d'hora. Són Nuage, núvols, i Fête, festes, en la interpretació de l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis. Sentim-los.

0: La música impressionista, la música orquestral, simfònica, en plena de colors, evidentment, i d'esquitxos de llums d'aquest compositor, Claude Debussy, un dels estàndards de l'impressionisme musical, tot i que a ell no li agradava gens aquesta denominació. Deia que érem uns tanoques els que el definíem d'aquesta manera. Ell feia alguna cosa més que impressionisme pictòric. En qualsevol cas, aquestes dues obres van ser estrenades l'any 1900, el dia 9 de desembre, a la ciutat de París, dirigits per Camille Chevillard. De fet, els nocturns són tres, però aquí n'hem sentit dos perquè són els que es van estrenar l'any 1900. De fet, la suite completa es va estrenar un any després, el 27 d'octubre de 1901. Els que hem sentit són els que van sonar l'any 1900, Nuages, Núvols, i Fête, Festes o Festival, en la interpretació que ens n'han ofert l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis. Música composta aquest any 1900.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarría.
0: I ara marxem cap a les terres del nord, cap a les terres escandinaves, cap a Finlàndia concretament, per escoltar una vocació preciosa, precisament, d'aquesta terra, composta i estrenada aquest any 1900 per Jan Sibelius.

Què? Reconeixeu aquest gran poema simfònic? És Finlàndia, l'Opus 26, de Jan Sibelius, compositor finlandès que en aquell moment tenia 35 anys. De fet, aquest poema simfònic, titulat Finlàndia, el va escriure l'any anterior, el 1899, i el va compondre per a una festa de la premsa finlandesa que estava organitzant una protesta encoberta contra l'augment de la censura per part de l'Imperi Rus. Recordem que aquest any 1900 Finlàndia era una regió, una província de l'Imperi Rus, no era un estat independent com ho és actualment. De fet, l'última de les 7 peces que es van interpretar en aquell concert, dedicat a la premsa finlandesa, era precisament aquest poema simfònic i que acompanyava un quadre que representava episodis de la història de Finlàndia. L'estrena d'aquesta música va tenir lloc el dia 2 de juliol de l'any 1900 a Helsinki, amb la Societat Filarmònica de Helsinki, dirigida per Robert Kajanus. La major part d'aquesta peça que estem sentint de fons i que ara sentirem sencera està pensada en música molt agitada, molt convulsa, que evoca la lluita nacional del poble finlandès. Cap al final d'aquesta peça, d'aquest poema simfònic, la calma arriba a l'orquestra i s'escolta allò que molts finlandesos identifiquen com l'himne de Finlàndia, serè i melòdic, que és el més conegut d'aquest passatge musical. Sovint s'ha citat incorrectament com una melodia popular tradicional, aquesta melodia que sentireu, aquesta mena d'himne. La secció de l'himne, de fet, és creació pròpia de Sibelius, original i genuïna. Més tard, Jan Sibelius va reelaborar l'himne de Finlàndia com una peça independent, que és tal i com la sentirem a continuació. Aquest himne, amb paraules escrites l'any 1941 per Veikko Koskeniemi, és una de les cançons nacionals més importants de Finlàndia i, de fet, tothom la identifica com una mena d'himne oficiós de la nació finlandesa, un himne que inclou fins i tot cor. Ara, però, sentirem la versió original, una versió orquestral, la que es va estrenar precisament el dia 2 de juliol de l'any 1900 a la ciutat de Helsinki, interpretada per la Societat Filarmònica d'aquesta ciutat. Aquí la sentirem en la interpretació de l'Orquestra Simfònica de Lahti, a Finlàndia, dirigida per Osmo Vanska. Escoltem Finlàndia, de Sibelius.

0: L'Orquestra Simfònica de l'Aati, dirigida per Osmo Vanska, finlandesos tots ells, òbviament, han interpretat aquest gran poema simfònic de Jan Sibelius titulat Finlàndia. Aquests 8 minutets llargs que es van estrenar el 2 de juliol de l'any 1900 a la ciutat de Hèlsinki i que s'ha acabat convertint aquesta obra, aquest poema simfònic, en tot un himne oficiós de la nació finlandesa. En aquell moment, recordem-ho, l'any 1900, Finlàndia era una província de l'Imperi Rus i encara no era un estat independent com ho és actualment.
1: A Catalunya Música, sincronies.
0: I tornem cap a França per escoltar una música realment pintoresca, curiosa. Una obra lírica, una tragèdia lírica, una gran cantata en tres actes del compositor Gabriel Fauré. Una obra que probablement no haureu sentit mai perquè pràcticament no s'interpreta mai i és una autèntica llàstima. Aquí en sentirem algun tastet. Es titula Prometeu i és el seu opus 82.

Prometeu, tragèdia lírica, gran cantat en tres actes de Gabriel Fauré, el seu opus 82, que va sonar per primera vegada el dia 27 d'agost de l'any 1900, basada en un llibre francès de dos poetes simbolistes, Jean Lorrain i André Ferdinand Hérold. Aquesta història es basa parcialment en l'inici de la tragèdia grega Prometeu encadenat. L'estrena d'aquesta música va tenir lloc a la ciutat de Béziers, aquí, just a la Catalunya Nord, a les Arenes de Béziers, en una interpretació a l'aire lliure, el dia 27 d'agost de l'any 1900. Fixeu-vos perquè va comptar gairebé amb 800 intèrprets, que incloïen dues bandes d'instruments de vent i 15 arpes i, evidentment, un munt de cantaires corals. El públic que va assistir a les Arenes de Béziers aquell 27 d'agost de l'any 1900 van ser gairebé 10.000 persones. Fixeu-vos perquè anys més tard, entre el 1914 i el 16, Jean-Roger Ducasse va reescriure la partitura per a una orquestra reduïda, perquè allò no hi havia manera de representar-ho enlloc. Era massa mastodòntic, massa colossal per poder-ho fer en un teatre o en un auditori tancat. Aquesta versió reduïda, que més tard va revisar també Gabriel Fauré, va sonar a l'Òpera de París el dia 17 de maig de 1917, però mai no es va arribar a fer popular. Mai no va tenir l'acceptació del públic i, de fet, és una de les obres més desconegudes, pràcticament arraconades, de la producció de Gabriel Fauré. Ara ens ve de gust, però, escoltar-ne uns tastets. És el Prometeu, l'opus 82, una tragèdia lírica, podríem dir, no pas una òpera, sinó una gran cantata en tres actes, que Gabriel Fauré va estrenar a les Arenes de Béziers el 27 d'agost de l'any 1900. Ens sentirem una selecció, concretament de l'últim acte, així és com acaba, aquesta gran tragèdia lírica, Prometeu, de Gabriel Fauré.

Doncs així s'acaba aquesta gran tragèdia lírica, aquesta gran cantata, l'opus 82, Prometeu, de Gabriel Fauré, una obra basada en un llibret francès dels poetes simbolistes Jean Lorrain i André Ferdinand Hérold i que es va estrenar a les Arenes de Béziers en un concert a l'aire lliure el dia 27 d'agost de 1900 amb 800 intèrprets interpretant la música, cantaires, solistes, instrumentistes de les orquestres, evidentment, i que va comptar amb 10.000 persones de públic. Tot i això, aquesta obra gairebé no es va interpretar mai més, en va fer una versió reduïda per poder-la fer en auditoris tancats, però finalment no va tenir l'acceptació del públic i va quedar esborrada pràcticament del repertori. Aquí hem sentit uns fragments, al final, de fet, d'aquesta tragèdia lírica Prometeu, de Gabriel Fauré, en la interpretació de diversos solistes vocals, l'ensemble vocal Ariège Pyrénées, el grup vocal Equinox i l'orquestra Harmonia de Midi Pyrénées, tots dirigits per Gérard Messonnier. L'únic enregistrament que hem trobat d'aquesta tragèdia lírica, però ens venia de gust descobrir-vos-la perquè probablement o segurament no l'havíeu sentida mai abans. Tota una descoberta. Sincronies. I per acabar, per cloure aquest cinquè i últim capítol dels Sincronies d'aquesta setmana, dedicada a l'any 1900, us proposem escoltar una d'aquelles peces tan conegudes, tan cèlebres, famoses, i que pertanyen a una de les òperes del compositor rus Nikolai Rimsky-Korsakov. És El conte del tsar saltant, una òpera en quatre actes, amb un pròleg, amb llibret basat en el poema homònim d'Alexander Pushkin, un poema del 1831. L'òpera va ser composta entre 1899 i 1900 per coincidir amb el centenari d'aquest escriptor, de Pushkin, i es va estrenar el 1900 a la ciutat de Moscou. La peça més cèlebre i més coneguda apareix a l'òpera en un interludi instrumental que és el famosíssim Vol del Borinot.

0: El vol del Borinot, de Nikolai Rimsky-Korsakov, que pertany, és un interludi instrumental en aquesta òpera, en quatre actes, El conte del tsar saltant, una òpera que es va estrenar a Moscou el dia 3 de novembre de l'any 1900 al Teatre Solodovnikov, dirigida per Mikhail Ippolitov Ivanov i amb una escenografia de Mikhail Vruvel. Aquest vol del Borinot va néixer, fixeu-vos, i es va estrenar l'any 1900, com totes les obres que hem estat escoltant al llarg d'aquesta setmana en aquest programa Sincronies que us oferim cada dia, vinculant les obres i la música que es va crear o que es va estrenar aquest any amb el context històric i social i polític també que vivien els compositors en escriure totes aquestes obres. Així acabem, doncs, aquest cinquè i últim capítol. Esperem que hagi estat tota una descoberta i, si voleu escoltar-nos, podeu trobar-nos a la pàgina web. A la plataforma 3CAT, Catalunya Música, busqueu el programa Sincronies i trobareu ordenats tots els programes amb totes les obres que us hem anat oferint, amb una sinopsi i amb imatges, d'alguna manera, evocadores de tot el que ha estat sonant. Gràcies per la vostra atenció, us ho agraeix aquest qui us parla, Xavier Echevarria, autor dels guions i de la selecció musical d'aquest programa. Ens trobem dilluns, si us ve de gust, a la mateixa hora de sempre, aquí a Catalunya Música. A reveure i bon cap de setmana!
1: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Echevarria.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
3: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
0: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana,

0: des del Met de Nova York un dels títols més alegres del repertori, La fi de Regiment, de Gaetano Donizetti, amb la soprano Erin Morley i el tenor Lawrence Brownlee, dirigits pel mestre Giacomo Sagripanti.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música. Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Bona tarda. La Universitat Novaiorquesa de Hofstra acull des del 2013 una orquestra de jazz integrada per alguns dels seus alumni més brillants. Des de Long Island, una vintena de músics s'han professionalitzat amb aquesta big band de so contemporani dirigits pel pianista Dave LaLama. L'Interplay Jazz Orchestra és la banda que sentim avui a la sessió.

The Congregation, aquest original de Johnny Griffin, que la Interplay Jazz Orchestra novaiorquesa ha incorporat al seu repertori en l'arranjament del trompetista Damien Pacheco, el solista de la banda que introdueix aquesta versió d'un altre estàndard, My Foolish Heart.

Soy Califa, els aires latin de l'Interplay Jazz Orchestra novaiorquesa. I tot un clàssic de Cole Porter per Marshall, Night and Day, en la versió que fa aquesta banda amb seu a Long Island. Us espero amb més jazz aquí mateix al nostre club a les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.
4: Sabies que als Set de Sons fem música en família?
5: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música. Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts, avui per compartir l'últim concert del cicle temàtic de 4 dies que dediquem a la Schubertíada de Hohenems 2025, aquest festival inaugurat el 1976 per iniciativa del baríton Hermann Prey i que es fa cada any a la petita ciutat austríaca de Hohenems, a la part més occidental del país alpí. Una convocatòria que permet als amants del lied i la música de cambra gaudir d'actuacions excepcionals en un entorn de paisatges muntanyosos d'una gran bellesa. Actuacions excepcionals com la d'avui, segurament el millor concert del festival, amb dos cantants i un pianista impressionants. El baríton germano-romanès Constantin Krimmel, la mezzo-soprano escocesa Catriona Morrison i el pianista israelià-sud-africà Amiel Bouchakevitz. Dues veus excel·lents i un gran pianista al servei d'un repertori preciós centrat en el romanticisme germànic, duets i cançons de Schumann, Mahler, Mendelssohn i Brahms. La ràdio austríaca comparteix amb nosaltres aquest extraordinari concert enregistrat el 4 de maig del 2025 a la sala Marcus Sitticus de Hohenems. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió.

El públic català de la Xubertiada de Vilabertran va ser un dels primers de descobrir l'extraordinari baríton Constantin Krimmel, que participa al certamen empordanès des del 2019, sempre amb gran èxit. A la Xubertiada de Hohenems hi va debutar l'any següent, el 2020. I avui Constantin Krimmel ja és una de les veus més apreciades de l'actualitat en el terreny de l'oratori i el lit. Com també ho és l'altra protagonista de la vetllada, l'esplèndida mezzosoprano Catriona Morrison, sempre comunicativa i propera i mestressa d'un instrument molt atractiu que posa al servei d'una gran musicalitat. La cantant també ha enlluernat el públic de Vilabertran amb més d'un recital i avui debuta a la Xubertiada de Hohenems. Qui ha fet un bon nombre de concerts tant a Vilabertran com a Hohenems és el pianista Amiel Bouchakhovitz, un dels últims estudiants privats de Dietrich Fischer-Dieskau. Amiel Bouchakhovitz és un apassionat de la cançó poètica i està reconegut com un dels millors acompanyants de la seva generació. Avui ens acompanyen aquests tres grans artistes que, per començar, ens mostraran la seva màgica connexió amb un recull de quatre duets que Robert Schumann va regalar a la seva dona Clara pel seu casament. Són els quatre duets Opus 34.

Una interpretació exquisida del regal de noces de Robert Schumann a Clara. Són els quatre duets opus 34, Liebesgarten, Jardí d'amor, Liebhaberstation, Serenata de mans, Untenfenster, sota la finestra, i Família Gemälde. Avui ens acompanyen dos dels cantants més impressionants de l'actualitat, Catriona Morrison i Constantin Krimmel, que ara, en aquest concert de la Schubertiada de Hohenems, es reparteixen una selecció

dels Lieder que formen el cicle Des Knaben Wunderhorn, el corn de l'abundància, de Gustav Mahler. Des Knaben Wunderhorn és una col·lecció de cançons populars alemanyes i poemes tradicionals recollits per Achim von Arnim i Clemens Brentano a principis del segle XIX. Conté més de 700 poemes d'amor, de soldats, de caminades i cançons infantils. Aquesta obra va interessar diversos compositors i especialment a Gustav Mahler, que va posar música a uns quants poemes d'aquest recull a l'inici de la seva carrera de compositor, entre els anys 1892 i 1895. Nosaltres ens sentirem 5 Rheinlegenden, llegenda del Rhin, Ulrich, llum prístina, das irdische Leben, vida terrenal, rebelge, deleitet, i wer hat dies Liedlein erdacht, qui va compondre aquesta petita cançó.

Catriona Morrison, mezzosoprano, Konstantin Krimel, baríton i Amiel Bushakevich, piano, ens oferien una selecció del recull d'Escanaven Wunderhorn, el corn de l'abundància de Gustav Mahler. Amb uns excel·lents recursos vocals, amb un gran amor pel repertori i amb una aproximació a la música allunyada d'artificis, Catriona Morrison i Konstantin Krimel presenten les millors qualitats per fer sensació a la Schubertiada de Hohenems. La connexió entre els dos solistes i el pianista Amiel Bushakevich la tornem a copsar en la següent interpretació, la dels deliciosos duets opus 63 de Felix Mendelssohn. El cicle en conté 6, però els intèrprets ens n'ofereixen 5. Gruß, salutació, ich wollt meine Liebe Güsse sich, desitjava que el meu amor fluís lliurement, Abschiedslied, cant de comiat, i Herbstlied, cant de tardor. Són 5 dels 6 duets opus 63 de Felix Mendelssohn.

Entesa i afinitat en aquesta col·laboració encantadora entre Catriona Morrison, mezzosoprano, Konstantin Krimal, baríton, i Yamiel Bushakevich, piano, que ens han ofert 5 dels 6 duets opus 63 de Félix Mendelssohn. 3 solistes que el públic català ha pogut seguir en directe en les últimes edicions de la Schubertíada de Vilabertran. Avui són a la Schubertíada de Hohenems, a Àustria, amb lieder i duets de Schumann, Mahler, Mendelssohn i amb un final reservat al lied de Johannes Brahms, que va publicar diverses col·leccions d'arranjaments de cançons tradicionals. Però els seus lieder sobre grans poetes, tot i que per la seva sofisticació no es poden confondre amb cançons populars, mantenen una mena de fidelitat a la senzillesa, amb melodies que transmeten emocions reconeixibles. Els solistes Catriona Morrison i Konstantin Krimal i el pianista Yamiel Bushakevich ens ofereixen ara 11 cançons, lieder i duets de Johannes Brahms, entre els quals trobem Die Nonne und der Ritter, La monja i el cavaller, Dein blaues Auge, Els teus ulls blaus, i Malaise, Cada cop més tranquil, o Meine Liebe ist grün, El meu amor és verd.

0: Aplaudiments per a Catriona Morrison, mezzosoprano, Konstantin Krimal, baríton, i Amiel Bouchakevich, piano, que ens han ofert 11 cançons de Johannes Brahms, 11 lieder i duets, d'entre els quals hi havia Die Nonne und der Ritter, La monja i el cavaller, Dein blaues Auge, Els teus ulls blaus, Die Mainacht, La nit de maig, i Malaise, Cada cop més tranquil, Meine Liebe ist grün, El meu amor és verd, o aquest últim de Jäger und sein Liebchen, El caçador i la seva estimada. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres l'últim concert del cicle temàtic de 4 dies que hem dedicat a la Schubertiada de Hohenems 2025, aquesta convocatòria austríaca que permet als amants del lied i la música de cambra gaudir d'actuacions excepcionals en un entorn de paisatges muntanyosos d'una gran bellesa. Actuacions excepcionals com la d'avui, amb dos cantants i un pianista impressionants, el baríton germano-romanès Konstantin Krimal, la mezzosoprano escocesa Catriona Morrison i el pianista israelià sud-africà Amiel Bouchakevich. Dues veus excel·lents i un gran pianista al servei d'un repertori preciós centrat en el romanticisme germànic. Hem sentit duets i cançons de Schumann, Mahler, Mendelssohn i Brahms. La ràdio austríaca ha compartit amb nosaltres aquest extraordinari concert enregistrat el maig del 2025 a la sala Marcus Sitticus de Hohenems. L'hem sentit gràcies a la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. De dilluns a dijous hem sentit per aquest ordre el baríton Liviu Hollander amb Lucas Rommelsprache, el violinista Renaud Capisson amb Guillaume Bellom, el Minetti Quartet amb el pianista Kit Armstrong i avui el duet vocal Konstantin Krimal i Catriona Morrison amb Amiel Bouchakevich. Recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una estona excel·lent. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Ens acompanyen ara els components del Quartet Casals en un enregistrament del 2014 en què toquen el Quartet de corda en do major, Quartet de les Dissonàncies, Kuchel 465 de Wolfgang Amadeus Mozart.

Els components del Quartet Casals ens han ofert el Quartet de Corda en Do Major, Quartet de les Dissonàncies, Kühel 465 de Wolfgang Amadeus Mozart, en aquest enregistrament del 2014.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. Linkat. A Catalunya Música. Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: des del Met de Nova York un dels títols més alegres del repertori, La fi de Regimang, de Gaetano Donizetti, amb la soprano Erin Morley i el tenor Lawrence Brownlee, dirigits pel mestre Giacomo Sagripanti.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'Auditori des d'on sentirem la Coral Sant Jordi, que dirigeix Oriol Castanyer, i el cor canta amb l'OBC, liderat per Adrián Moscardó, la violinista Cristina Balanes i l'OBC, dirigits per Ania Vilmaia. En el marc del projecte participatiu Canta amb l'OBC, s'estrena l'obra Domèstica Maragda d'Helena Cànovas. El concert per a violí en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn i la sinfonia número 3 d'Anton Bruckner. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'Auditori. Com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música. Catalunya Música.
1: Bona tarda, són les 6.
2: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Som divendres 15 de maig, hem arribat a les portes d'un nou cap de setmana i com sempre som aquí des d'ara i fins a les 7 per fer-vos recomanacions i la nostra selecció personal de propostes de l'agenda que tenim per davant.
3: I ara apuntem de què i amb qui parlem avui.
0: Avui, a l'assaig general.
3: Doncs avui, per començar, ens acompanya ja el guitarrista Marcel Vallès, que ve a presentar-nos el seu àlbum de debut com a solista, un treball que s'inspira sobretot en un viatge amb molta música compartida, ara ens ho explicarà, i a més també en tindrem un tast en directe perquè ha vingut amb la seva guitarra, i de moment doncs, ja et podem saludar, Marcel, molt bona tarda i molt benvingut.
1: També sentirem les paraules d'Helena Cànovas, la compositora de qui, com acabem d'anunciar aquest cap de setmana, a l'Auditori se li estrenarà una obra titulada Domèstica Maragda, una ocasió doncs única per sentir aquesta peça per cor participatiu i orquestra de la compositora d'Osona.
3: I farem uns apunts sobre la 28a edició del Festival de Jazz de Vic, que ja és en marxa a la capital osonenca, amb la improvisació i les mirades més innovadores i eclèctiques com a fil conductor.
1: Finalment, als últims minuts, ens visitarà el compositor Luis Tabuenca, que hem de felicitar perquè fa poques setmanes que es va donar a conèixer el veredicte del Premi Reina Sofia de Composició Musical, la 43a edició, ha recaigut en ell per una obra titulada Remanants, que es podrà sentir per primera vegada la propera tardor al Teatre Monumental de Madrid amb l'Orquestra de Ràdio Televisió Espanyola, com es fa habitualment. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de divendres. Comencem ara mateix.

0: Amb aquestes notes, les de Boas Lembranzas, comencem avui aquest programa. És la peça que dona títol al disc que avui comentarem amb el seu autor, que és Marcel Vallès, a qui ja acabem de saludar. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres, és un plaer estar aquí.
0: Doncs,

0: Marcel, ara anirem desgranant una mica els detalls o els elements que hi ha en aquest disc, que, per cert, ja s'ha presentat a Barcelona fa unes setmanes, penso que al Teatre Metamorfosi, del Poble Sec de Barcelona, i que el 7 de juny també es podrà escoltar a la llibreria Byron.
1: Correcte.
0: Per tant, felicitats, perquè això va... ja està rodant, no?
1: Total.
0: Com si diguéssim.
1: Gràcies.
0: Aquestes boes lembrances, aquests bons records, no? D'on surten i d'alguna manera, com els has traslladat en aquest disc?
1: Bé, surten d'un viatge que vaig fer fa 10 anys, que vaig tornar, però vaig estar 3 anys a Sud-amèrica, a Xile, Argentina i sobretot al Brasil. I va ser, bueno, una època molt important a la meva vida, moltes experiències, vaig conèixer molta gent, molts canvis, i sobretot va ser quan vaig decidir dedicar-me a la música, no? I les composicions del disc són un recull de composicions que d'aquella època, o inspirades en aquella època, doncs amb la gent i les experiències que vaig tenir, i que després de diversos anys vaig decidir posar fil a l'agulla i llançar el disc.
0: Per tant, com has explicat, va ser en aquest viatge on vas decidir dedicar-te a la música, suposo perquè vas descobrir moltes músiques.
1: No? Correcte. Sobretot la música brasilera. Brasil em va atrapar, no? És un país que es respira música, a tot arreu hi ha música, la gent viu amb música i es contagia, no? I la música brasilera sí que és molt àmplia, hi ha molts estils, però en general és una música que és popular, no? És complexa, és bonica i és popular, i llavors ho té tot. I allò em va enganxar i vaig decidir que volia això per la meva vida. Mm-hmm. I d'aquí una miqueta aquest disc.
0: És un àlbum de debut, ets tu el que el signa, diguéssim, però aquí t'acompanya el percussionista Steve Sheehan, que també és un músic amb trajectòria sòlida, no?
1: Totalment. És un plaer enorme tindre un percussionista com l'Steve tocant les meves cançons. I bé, va ser just fa aproximadament un any. Vaig estar en un festival al Marroc que es diu Jazzin. Mm-hmm. I és un festival molt bonic on s'ajunten molts músics de tot el món, i a part de cadascú presentar el seu projecte, jo estava tocant amb una cantant brasilera que es diu Mila Riomar, també. Mm-hmm. Que tenim, col·laborem des de fa molts anys, i a part de cadascú tocar amb el seu projecte, doncs fomenten que hi hagi jam sessions, que ens unim entre els músics, i estem una setmana tots allí al mateix hotel i convivint. I una de les persones meravelloses que vaig conèixer allí va ser l'Steve. I just estava gravant el disc, li vaig ensenyar, li vaig dir, mira, en principi serà guitarra sola, però si t'agrada alguna cançó i vols gravar, doncs estàs benvingut. I al final li va agradar i em va gravar 5. Uh-huh. I era això.
0: El fet que ja decidissis o tinguessis l'ocasió de gravar el disc va venir, diguéssim, de manera natural? Pensaves que ja era com el moment de tenir aquesta, sempre ho diem, no?, com una carta de presentació.
1: Sí, correcte. Les composicions ja... Bueno, de fet, vaig deixar cançons fora ja, perquè tenia bastantes cançons, però sí, va ser com... Ja després de 10 anys que vaig tornar i tocant en molts projectes i gravant, vaig decidir gravar. Ja tocava, sí.
0: Són 8 peces.
1: Correcte.
0: Quins patrons o que, per quins... quins estils o subestils, no sé si hem de parlar de gens aquesta definició, passen aquestes peces.
1: Una mica complicat definir, perquè crec que és una miqueta de barreja de tot. Està molt influenciat en Brasil, sobretot. Llavors hi ha samba, hi ha baião, que és un ritme molt bonic del nord-est de Brasil, també. Hi ha bastanta part de jazz, també. No? De fet, vaig estudiar el taller, també.
0: El taller de músics.
1: Correcte. Uh-huh. I és un llenguatge també que convisc molt, i hi ha improvisació, llavors el disc també. Crec que hi ha una mica d'influència també, podríem dir, llatina, argentina, amb un parell de temes. Un tema que és una miqueta més així com un bolero. I aquest que està sonant ara de fons, que és Salut to Àfrica. Uh-huh. Aquest potser és una mica inspirat en Marroc, en Moçambic, que són països que he anat a tocar també i he pogut convidar una miqueta músics d'allí. I una barreja de tot una mica, no? I les meves arrels també d'aquí.
0: Clar, estava pensant també, Àfrica és al darrere de totes aquestes músiques, no?
1: Correcte.
0: El Brasil...
1: Sí, totalment. Tot, no? Sí, el Brasil, de fet, un dels llocs on vaig viure va ser a Salvador de Bahia, que vaig estar mig any, i és la ciutat on... la ciutat fora del continent africà on hi ha més població negra, no? I llavors hi ha una herència brutal, tant rítmica com musical com cultural, no? I sí.
0: Tornant a aquest viatge o a aquesta estada que vas fer, no?, per Sud-amèrica, què t'hi va portar? És a dir, perquè dius que allà vas decidir dedicar-te a la música, però t'hi va portar la música, diguéssim, o...?
1: Bueno, he de confessar que la meva mare sempre ha sigut una fanàtica de la música brasilera, no? Mm-hmm. I des que era petit, doncs, a casa sempre hi havia CDs del Gilberto Gil, de Tom Jobim, Henry Regina... I quan jo era petit no li feia molt cas, quan era adolescent
0: passar, això, no?
1: Li vaig començar a rodar els discos, no? Deia, ostres, això està molt bé. I llavors jo crec que això sempre ho he portat al subconscient. I, bueno, la primera vegada que vaig estar a Brasil va ser quan tenia uns 19 anys. Vaig estudiar visuals i em van donar una beca per fer pràctiques a l'estranger, i era a São Paulo, i vaig anar una miqueta així a veure què em trobava, i allí vaig tindre el primer contacte amb el que era la música del Brasil, no? I allà em va emocionar, em va cantar, i ja vaig tornar d'una altra manera, no? Llavors jo quan vaig tornar a escoltar molta música brasilera, no?, aprenent pel meu compte, i després, més endavant, doncs, bueno, vaig tornar a Sud-amèrica perquè tenia ganes de tornar i per motiu de la vida. No vaig anar per la música, però sí que després vaig acabar, al cap de poc temps, ja tocant i dedicant-me.
0: Mm-hmm. M'imagino, bueno, òbviament, que vas entrar en contacte amb guitarristes, específicament, no?, al Brasil. No sé si vas tenir ocasió de conèixer algun dels que són més, ara potser més coneguts, tot i que
1: sí.
0: És igual, segur que són igual de bons, siguin o no coneguts, pel públic mundial, em refereixo.
1: Sí, es coneixen moltíssims. Un dels que m'agrada molt, és una gran influència també, és bastant jove també, que es diu Diego Figueiredo, i el vaig poder anar a veure, vaig poder parlar amb ell, i moltíssims també a Vitoria, Espíritu Santo, que també vaig estar bastant temps, vaig estudiar amb un que es deia Vanderson López, que també és un guitarrista molt bo d'allà de Vitoria, també m'ha ensenyat bastantes coses, i molts músics, doncs, moltíssims. Sí.
0: Anant una mica més enrere, més enllà d'aquests discos de música brasilera que senties a casa, què és el que et va fer decidir per tocar la guitarra? Una mica com va anar?
1: Ostres, és que no et sabria dir l'any que vaig començar, però era molt petit i jo volia tocar la bateria, perquè el meu cosí tocava la bateria, el meu cosí gran, i me'n recordo que a l'escola de música no em van deixar perquè era massa petit. I llavors va ser, doncs, bueno, les guitarres. I al principi no estudiava massa, No era un alumne gaire aplicat, però el professor que tinc, la Matt Pellejà, que és el meu primer professor, i li tinc molt carinyo, i és un gran músic de jazz també, i ara sempre toquem junts i tot, sempre m'ho diu, ostres, tu no... Me va sorprendre, no?, perquè vas estar molts anys que no estudiava gens, i de cop allò que fas el clic i vaig començar a posar.
0: No sé si en part, amb la part de la clàssica, ja has tingut familiaritat o també t'ha interessat?
1: Una miqueta més pel meu compte, però sempre he estudiat més modern. Vaig començar, doncs, pel rock i rock blues, després vaig passar cap al jazz, entre Brasil i... Però sempre més aviat amb guitarra elèctrica, la clàssica va ser més pel meu compte, el fet de començar a entrar a la música brasilera. I sí.
0: Ara repassàvem, no, en la teva trajectòria, les col·laboracions que has fet. Veig un altre nom aquí, que és Omar Sosa, per exemple, no? Que també el coneixem bé, i és d'aquests músics que no para, no?
1: Sí, respira música, Omar. Segurament ha sigut l'experiència més bèstia que he tingut, no? Més impactant de compartir amb un músic que ha sigut amb l'Omar. Sí, és una persona que... Bueno, és un músic increïble, amb una creativitat que no s'acaba mai, i bueno, la forma com viu la música i com transmet i com et fa tocar quan toques amb ell, també, sí. La veritat que ha sigut una gran sort poder compartir amb ell.
0: Mm-hmm. No sé si tens algun altre projecte ara mateix, ens n'has explicat algun ara, però que tinguis ara entre mans, també alguna altra col·laboració, o fins i tot idees que tinguis al cap, segur que moltes, no?, per desenvolupar en algun moment.
1: Sí, idees. Bueno, tinc el projecte amb la Mila Riomar, que, com et comentava, és una cantant que brasilera també, que col·labora amb mi ja fa 10 anys, i estem ara gravant el seu segon disc. I bueno, amb ella fem bastants bolos també, bastantes actuacions aquí per tota Europa. I ara, bueno, actualment, bàsicament, estic treballant amb aquests dos projectes. I bueno, dono classes també, i gravacions i col·laboracions puntuals amb altres artistes. Sí que tinc més idees, però bueno, intentar materialitzar, perquè si no és difícil, no? Focalitzar en moltes coses.
0: Per tant, la feina, la música, també et fa seguir viatjant, no?, pel que expliques.
1: Correcte.
0: Que sempre, per un músic, és obvi, però és un enriquiment, no?, sempre estar en contacte amb músics, fins i tot d'altres cultures musicals, valgui la redundància. No?
1: Totalment, totalment. Per mi és l'aprenentatge més gran que he tingut en la música, i crec que ha sigut el fet aquest de poder estar en altres països tocant a músics d'altres cultures,

0: perquè crec que aquest contacte directe et fa aprendre d'una altra manera, no? I a part m'encanta viatjar, és una de les meves passions, llavors poder juntar les dues coses és meravellós, la veritat.
1: Ara estava pensant en aquestes vuit peces que formen el disc, Boas Lembranzas, clar, ha estat una elecció, al final se n'han quedat moltes a fora que podrien formar part d'algun altre projecte?
0: Sí, jo crec que hi ha gairebé un altre disc ja, però a nivell de quantitat de cançons, sí. Sí, segur que sí. He de donar-li voltes de com serà, en quin format, però sí, segur que sí. Mm-hmm.
1: Ara ho dèiem, que el 7 de juny actuaràs a la llibreria Byron. Hi ha altres concerts possibles o fins i tot potser agendats?
0: Sí, hi ha algunes cosetes, el que crec que serà més de cara a l'últim trimestre o començaments de l'any que ve, que l'estiu estic bastant ocupat amb altres projectes. I estic intentant també a veure si de cara a final d'any o principis d'any que ve poguéssim fer un concert amb l'Steve, que ell viu a França i una mica complicat també quadrar agendes, però esperem que ho puguem fer, sí.
1: Aquesta pregunta també moltes vegades la fem. Com et veus d'aquí un any, dos anys, tres anys? Suposo que seguim fent música, però ara ho parlàvem a micro tancat, que, per exemple, les oportunitats de tocar tampoc són... malauradament no són moltes, perquè no hi ha, com a mínim aquí, no hi ha molts locals on actuar, no? Suposo que això és una constant que ja forma part de les vides de tots els músics, no?
0: Sí. Bueno, és una cosa que t'acostumes, no? No et sabria dir, suposo que seguir tocant... La veritat que intento no pensar molt enllà, no? Intentar fer música cada dia de la millor manera que puc, content, perquè és un regal, crec, poder fer música, i no em porti la vida.
1: Sobre el públic, no sé si tens alguna idea formada de si el públic... també ho comentàvem ara a micro tancat, que a vegades sembla que costa una mica, no?, que la gent surti a escoltar música i després, quan hi són, pensen, ostres, doncs clar que valia la pena, no?
0: Totalment. Sí, jo convidaria tothom a que anés a concerts, no? A concerts de gent que encara que no coneguin. Perquè, bueno, la meva experiència personal, no?, amb tots els projectes que he tocat, a vegades inclús vas a tocar en països que no pensaves que aniries mai, que la gent no et coneix i la gent ve i surt encantada. I jo crec que ens costa una mica culturalment anar als concerts, no? Llavors, un cop anem, la gent s'assenta i hi ha un ambient i un escenari, la gent surt encantada. Però costa fer el pas, no? No sé si és una cosa d'educació de base. Jo, de fet, soc professor també, i els nens petits el que intento és que escoltin música, que gaudeixin, que vagin a veure música.
1: Exacte.
0: Per sobre de que aprenguin l'instrument, no? Que crec que és la manera, no? Mm-hmm.
1: Doncs recordem que hem estat conversant amb Marcel Vallès, que ha vingut preparat amb la seva guitarra. Què ens has preparat per tocar aquí?
0: Doncs tocaré una composició meva, un tema que es diu Outra Probaden, que és el tema que obre el disc, i és una cançó que vaig composar en homenatge al Baden Powell, que és un dels meus músics preferits i una de les meves grans influències.
1: Perfecte. Doncs, Marcel, quan vulguis, ja pots seure aquí a la banqueta. Ara el sentirem amb aquest tema en directe, un tema propi, que es diu Outra Probaden, és un homenatge a Baden Powell. Doncs t'escoltem quan vulguis.

0: L'acabem de sentir en directe, és Marcel Vallès, que avui ens ha visitat amb la seva conversa i la seva guitarra. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort amb aquest projecte.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

0: A Catalunya Música, Assaig General.
1: Doncs és un quart i mig de set. Fins a aquest punt ens ha dut avui la música en directe al programa i seguim endavant tal com hem anunciat en el sumari amb un reportatge en què sentirem les declaracions d'Helena Cànoves davant de l'estrena imminent de la seva obra Domèstica Maragda en temporada de l'OBC aquest cap de setmana a l'Auditori.

0: obra de la compositora Elena Cánovas, encarregada en el marc del projecte Canta amb l'OBC. Per a la compositora usonenca establerta a Alemanya, la proposta va suposar un retrobament amb un instrument, la veu, que ha cultivat des de petita com a intèrpret.
1: Pels voltants de febrer de 2025, l'auditori em contacta per saber si m'agradaria participar en aquest projecte tan especial, que és el Canta amb l'OBC, no? I per com començar a encarar tot aquest encàrrec, que a mi em va fer molta il·lusió perquè jo no havia fet mai una peça per orquestra i cor i és una formació que em semblava fantàstica. El meu instrument, per mi, i l'instrument que encara considero meu en aquest moment, no?, és la veu, perquè jo vaig començar a cantar de molt petit al cor de la meva escola i he seguit cantant fins llavors. Vull dir, fins fa molt poc cantava a un cor semiprofessional a Alemanya i justament he fet molta literatura d'aquestes peces simfòniques de cor i orquestra. I vaig escriure per cor bastantes peces quan estudiava al superior, pel cor del conservatori, i llavors hi va haver com una espècie com de parada, simplement perquè em vaig traslladar a Alemanya el 2017 i a Alemanya el món coral no té tanta vida com a Catalunya, no?

0: L'experiència coral d'Helena Cànovas, però, és diferent a la dels intèrprets que estrenaran la seva obra a causa del caràcter participatiu del projecte Canta amb l'OBC, que plega, segons les edicions, fins a 200 cantaires de perfils molt diversos. Domèstic Maragda es basa en el poemari del mateix títol de Gemma Casamajor. La mateixa Helena Cànovas explica com es va gestar la col·laboració.
1: Era una autora que jo ja coneixia i justament la Domèstic Maragda, que és aquest recull de poemes que dona títol a la peça, estava a la meva prestatgeria des de fa temps. I de fet hi era no només per interès, sinó perquè a mi m'agrada molt llegir i sovint m'agrada com col·leccionar poesia, ja pensant que potser un dia serà text per música futura, no? Llavors va ser com superbonic perquè quan vaig començar a buscar textos, una cosa que jo vaig demanar especialment és si podia escollir un text d'una autora viva per tema de drets a l'auditori, em van dir que sí. Vaig obrir la Domèstica Maragda i em va semblar que era un text que podia funcionar superbé, que podia convertir-se en una peça i que també reunia les característiques, anem a dir, de llenguatge, que em semblaven interessants per aquesta peça de cor participatiu.

0: En els concerts d'aquest cap de setmana que estem comentant, l'estrena de Domèstica Maragda d'Helena Cànoves compartirà programa amb la Tercera Simfonia de Bruckner i el concert per violí de Mendelssohn, que interpretarà la solista Christine Balanás. La directora serà Anya Wilmayer. Aquest fet ha condicionat l'acompanyament orquestral compost per Cànoves, de la mateixa manera que el format participatiu de Canta amb l'OBC ha requerit un calendari de treball singular.
1: És una experiència i un procés molt diferent, òbviament, no? Perquè l'auditori em va demanar, lògicament, que la partitura vocal, anem a dir el cant piano, estigués llesta molt, molt abans que la d'orquestra. I tot i així, el que jo vaig fer va ser voler treballar molt, però això va ser una decisió personal, amb l'Oriol Castanyer, que és el director del cor, en aquest cas, i la persona que ha treballat durant setmanes aquesta peça amb el cor, en el sentit de que primer vaig, a partir dels poemes, per exemple, escollir quins fragments treballava, no?, i com seria una mica l'estructura. Això ho vaig fer conjuntament amb l'Oriol i amb la Gemma. I després, mesos abans d'entregar la partitura vocal acabada, jo li anava passant a l'Oriol trossos i discutíem sobre la practicabilitat de la peça, no? Com, perquè tot i que jo tinc experiència cantant, em semblava que era un cor molt diferent, no?, a un cor que ja està muntat, que s'hagi cada setmana.
0: La música d'Helena Cànoves viu un bon moment tant a l'Auditori, on al desembre ja se li va estrenar Largo Once Again amb la violinista Anna Urpina, com al Palau de la Música, on el proper mes de juny

0: Les impressions i la música d'Helena Cànovas ens han portat fins aquí. Falten menys d'un minut i seran 6:45. Seguim en directe i ara, en format més breu, repassem l'actualitat.
1: Comencem parlant-vos de la missa Rex Genitor d'Albert Guinovart, que arriba diumenge a Vilaseca.
0: Es tracta d'una producció del pianista i compositor amb el cor femení de Cambra Scherzo, que dirigeix Esteve Navona. El programa també inclou les seves Balades amargues, un cicle sobre poemes de Josep Palau i Fabra, original per veu i piano, que s'estrena en versió per veus femenines, i la suite La Mar, sobre poemes de Joan Maragall. El concert, que s'ofereix diumenge a les 7 de la tarda a l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca, arribarà el mes d'octubre al Palau de la Música.
1: També diumenge, 28a edició del concert de Patum Memorial Ricard Quadra.
0: El grup Flouk i la banda del Memorial, sota la direcció de Robert Agustina, actuaran diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Cursal de Manresa, abans de presentar la mateixa producció el 28 de maig al Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia, a Barcelona, i el dia 30 a la plaça de Sant Pere de Berga. Com sempre, les obres seran originals i expressament compostes per aquest concert, en aquest cas pels Flouk, amb arranjaments de Sergi Cuenca i Robert Agustina.
1: Les jornades Fonograma posen el focus en l'impacte de la intel·ligència artificial en la creació, la circulació i la viralitat musical.
0: Els dies 16 i 17 de juny tindrà lloc a Barcelona la 5a edició de l'esdeveniment impulsat per l'Associació de Productors Fonogràfics i Videogràfics Catalans, la PECAT. L'espai serà Casa Montjuïc i es reflexionarà sobre com la intel·ligència artificial està transformant la manera com es crea música i acaba determinant quins productes es converteixen en fenòmens culturals. Hi participaran representants de diverses entitats que treballen amb la música i la tecnologia, posant la mirada en aspectes com els algoritmes i les noves dinàmiques digitals de circulació.
1: I la cantant Titana publica un nou àlbum amb una visió renovada de la música popular valenciana.
0: Considerada una de les veus més destacades de la música d'arrel valenciana actual, Noelia Llorenç, coneguda com Titana, reuneix un repertori que passa per la jota, el fandango, el cant de cega i les cançons de bressol, entre altres patrons, en un disc que compta amb col·laboracions d'artistes com Carmen París i Carles Dènia. I tot seguit ens desplacem a Vic, on ja ha començat el seu festival de jazz.

0: Com apuntàvem, a la ciutat de Vic ja està en marxa la 28a edició del seu festival anual de jazz, una aposta per la música en directe i amb la improvisació com a fil comú. Com ja s'ha anat fent en les últimes edicions, el festival ha arrencat amb l'anomenat Pianíssim, concert de piano sol que enguany ha protagonitzat el danès Jep Zeberg. Aquest vespre, la 28a edició segueix a la Jazz Cava amb el quartet liderat per la saxofonista Signe Emeluz. Són noms escollits dintre d'una llista variada i eclèctica amb aquest element que ho travessa tot, la improvisació, i així ho remarca el director artístic del Festival de Jazz de Vic, Kai Gudayol.
1: Sobretot, donar suport i posar en el centre de tot plegat la improvisació. I la improvisació, la lliure improvisació, sobretot en el món del jazz i de la música contemporània. Però, per altra banda, el que hem intentat fer aquest any és fer una programació que sigui una mica més eclèctica.

0: que pugui arribar més també a altres tipus de públics i que pugui no només acostar aquesta improvisació cap a un públic més general, sinó que també pugui acostar el nostre festival a molta més gent i a molta més, amb uns més estils i tendències que estan passant ara mateix internacionalment i nacionalment.
1: A més de la Jazz Cava de Vic, escenari principal del festival, altres espais com la plaça del Carbó donen cabuda a propostes com la de l'Andronikos Satyriou Quartet. La cita és demà dissabte a les 6 de la tarda.
0: És un fundat a la Universitat de Corfú, aquest quartet de l'Andronikos Satyriou. Es consolida en diferents festivals i en diferents espais com una proposta molt interessant, sobretot també per la formació, perquè van amb el Christos, un vibrafonista, i trio amb contrabaix, piano i bateria. I, a més, és una combinació molt interessant i que crec que defineix molt l'estil del nostre festival, perquè trobem músics tant com l'Andronikos com el Christos, que venen des de Grècia, però llavors tenim el Marc Miralta i el Manel Fortià, que són catalans nascuts d'aquí a Barcelona i establerts aquí a Barcelona, que llavors van viatjar a Nova York. Vull dir que és una bona proposta que defineix bé aquesta aproximació cap a una cosa més internacional i aquesta voluntat d'ampliar el nostre festival. I crec que fer-ho en un espai com la plaça del Carbó, que és obert a tots els públics, és una bona manera d'acostar també el jazz i de fer-lo més proper.
1: Per la plaça del Carbó, dins de la 8a edició, també hi passaran propostes com l'Alba Careta Group i el Blood Quartet, també demà a les 6 i a les 8 del vespre, respectivament, i el guitarrista Joan Fort i el projecte Extraño Ways, diumenge.

0: Seguim repassant el cartell del Festival de Jazz de Vic i ens aturem seguint la prescripció de Cai Godayol en dos noms que es podrien considerar caps de cartell, en aquest cas a l'espai Etcètera i la Jazzcava. Són la banda islandesa ADHD i la flautista Nicole Mitchell.
1: I que són dues propostes que defineixen molt bé l'estil del nostre festival. Els ADHD ja havien passat fa 3 o 4 anys pel festival, van fer un bolo impressionant i estem superagraïts de que tinguin el carim i la voluntat de tornar a venir. I, per altra banda, la Nicole Mitchell, una flautista, compositora, líder de bandes, que ha treballat amb moltíssims músics de l'escena novaiorquesa, estadounidenca, que pugui venir al nostre festival i, part, que siguin dues propostes que trobarem únicament al Festival de Jazz de Vic, crec que és una cosa molt important a definir, com la gran majoria de propostes que trobes aquest any al festival, que la majoria són úniques o estan creades precisament pel festival o són coses que costen molt de veure.
0: Un diàleg de dansa claqué i piano amb Laia Molins i Jofre Fiter, el projecte transcontinental Seven Cycle, el pianista suís Nick Bartsch i els grups Smacked Up i Playground completen un cartell que també té molt en compte, com fan la majoria de festivals, la posada en valor del talent dels estudiants de música. Per això, a la plaça del Carbó s'hi reuniran diferents formacions de l'Escola de Música i Conservatori de Vic. La cita és, tant dissabte com diumenge, a 1:45 del migdia.
1: El matí de les escoles és una cosa molt bonica que fa ja uns anys que passa també al festival, i és que acostar la música a la gent, als nens de la ciutat, nens i nenes de la ciutat, ha demostrat que és una porta oberta sempre a la Jazzcava i al festival a que aquests nens i nenes puguin entrar en el món professional, coneixen una mica la seva manera de fer, i un gran exemple sóc jo mateix, que jo vaig créixer tocant en el festival de jazz com a nen, i he acabat de director. Vull dir que és una bona manera, una cosa que val molt la pena mantenir, que els nens puguin interactuar amb el jazz, amb la música, i fer-ho en un festival com el nostre és irrepetible.
0: No hi faltarà tampoc, els dos dissabtes inclosos al festival, sessions del DJ Miguelito Superstar a la Jazzcava.

0: Doncs així hem arribat fins ara, que falten 20 minuts llargs per arribar a les 7. Encarem, per tant, l'última conversa del programa. Com hem anunciat en el sumari, ens acompanya ja el compositor Luis Tabuenca, que hem de felicitar pel recent premi de la 43a edició del Premi Reina Sofia de Composició Musical, que va guanyar amb la seva obra Remanants. Aquest és, sens dubte, un dels temes que volem comentar amb ell mateix, entre altres novetats. Fem una petita pausa i el saludem de seguida.
1: A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig General.

0: Assaig general.
1: I així hem arribat al final del programa d'avui, l'últim de la setmana, per tant toca acomiadar-nos ja fins dilluns, però ja us podem avançar que entre d'altres dilluns parlarem amb Salvador Mas, el director i compositor que ha fet una edició crítica del Rèquiem de Mozart, l'ha publicat una editorial alemanya.
2: També parlarem de l'últim disc del guitarrista veneçolà Juanma Trujillo, un músic que ja fa temps que resideix a casa nostra i forma part de l'escena d'aquí, i és un treball a quintet enregistrat justament en el marc d'un festival que avui hem repassat, el de Jazz de Vic.
1: Doncs això i més dilluns vinent a partir de les 6, com sempre aquí a Catalunya Música. Fins llavors, us desitgem molt bon cap de setmana a l'equip del programa amb Oriol Pinar, Tolga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Fins dilluns.

Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Aquesta tarda arrenquem el nostre particular tour amb dos genis de la música romàntica. Varen néixer el mateix any, el 1810. Un era polonès, Frédéric Chopin, l'altre en Robert Schumann, alemany, i tots dos van morir joves. L'any 1836, quan tenien 26 anys, un dia d'hivern, Chopin va visitar Schumann a Leipzig. I d'aquell encontre, Schumann, inspirat en la música de Chopin, escriuria, entre d'altres, aquesta peça breu pel seu Carnaval Opus 9, una vocació al seu col·lega Frédéric Chopin, i que sentim en la versió de Daniil Trifonov. Preparats? Això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts!

I seguim a l'univers dels dos romàntics. Robert Schumann deia que cada vals de Frédéric Chopin era un breu poema en què imaginem el músic fent una mirada cap a les parelles que ballen, pensant en coses més profundes que el ball.

0: Doncs així acaba aquesta balsa de les sílfides del ballet de Frédéric Chopin, i que hem sentit a la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.
1: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.

I amb aquesta música anem ara a l'any 1738, a Londres. Aquell any, Händel publicava el seu concert per orgue, l'Opus 4. I aquest concert que estem sentint, el concert per arpa, el número de catàleg 294, probablement havia estat escrit originalment en aquesta forma, per a orgue. De fet, tal com va ser publicat, el concert funciona en qualsevol dels dos instruments. Hem de tenir en compte que Händel era un extraordinari organista, com queda de més reflexat en paraules de Johann Mattheson en el seu tractat de l'any 1739, i que diu: es pot dir que Händel, específicament, no pot ser fàcilment superat per ningú pel que fa a les seves habilitats amb l'orgue, tan sols potser pel Bach de Leipzig.

0: Doncs així acaba aquest segon moviment. Hem sentit el segon i el primer moviment dels tres que conformen aquest concert per arpa i orquestra en si bemoll major, número de catàleg 294 de Georg Friedrich Händel, i que hem sentit a la versió a l'arpa Úrsula Holliger i a les flautes André Pépin i Jean-Claude Armengat. Els acompanyava el conjunt instrumental i Musici.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

I què voleu que us digui? Però això també és pura felicitat instrumental. És un bon jazz. És el tema All of Me, del 1939, de Gerald Marx. I l'interpreta el gran Oscar Peterson, acompanyat de la seva banda.

0: particular, molt particular.
1: I ara és Cherubino, el patge del conte Alma Viva, qui se sincera amb la comtessa, en la seva inèdita sensació d'enamorat. És l'àrea que porta per títol Voy que sapete, de les noces de Figaro, de Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Cecilia Bartoli.

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: Aquesta melodia la va escriure Severus Castorius. Ell va ser cantor a la regió de Turíngia i havia nascut a Jena l'any 1646. Però va ser uns anys més tard quan l'organista, professor de música i compositor suec Valdemar Hallen la va publicar per primera vegada. Era el 1933. Ell havia fet l'arranjament coral de la melodia que porta per títol La rica túnica d'una garsa verda. L'interpreta The Real Group, que dirigeix Eric Hallen.

I amb aquesta música ara us proposo que anem a una ciutat avui dia desapareguda. Es deia Utica. Va ser una ciutat del nord d'Àfrica que estava situada al nord-est de Cartago i on es desenvolupa una òpera d'Antonio Vivaldi, Catone in Utica. I la versió que us ofereixo de sentir és la d'Alan Curtis, que es posa al capdavant de l'orquestra Il Complesso Barroco, i la veu és la de la violinista i cantant italiana Roberta Mameli. Una intèrpret, una versió, un Vivaldi que emociona i et porten a on ells volen. En aquest cas, a la ciutat d'Utica. Tal com diu l'àrea, obre els ulls i mira. I escolta.

Parteix pel mig aquella tosca canya i em fa una creu que endinsa un pam al sol. La tramuntana esquerpa fa un udol i tremolós amb l'índex l'acompanya. Doncs aquest és un fragment del llibre que us porto d'avui. Avui és divendres, i el divendres sabeu que m'agrada que anem plegats a escollir un llibre del Club de Lectura del Gran Tor. Doncs avui he escollit un llibre del dramaturg, narrador, poeta, crític d'art i literari i periodista. Ell va néixer a Figueres l'any 1902. Es deia Carles Fages de Climent. I de tota la seva producció m'he fixat en un llibre de poemes que va publicar l'any 54 i que porta per títol La balada del sabater d'Ordis. D'entrada, dir-vos que aquesta música té a veure amb aquest llibre. Després ho veurem el perquè. I també dir-vos que es tracta d'un llibre de poemes de l'any 54 i que el pròleg el va escriure Eugeni d'Ors. Les il·lustracions i l'epíleg les va fer Salvador Dalí, amic i company d'escola del poeta, en qui Fages havia col·laborat en el seu primer llibre Les bruixes de Llars, il·lustrat també per un encara desconegut Salvador Dalí. La primera referència pública que hi ha de l'obra és una lectura que a primers dels anys 50 es va fer a l'Ateneu barcelonès. Bé, es tracta d'una obra que està dividida en tres cants. En el primer, titulat Els camins, es veu com el destí porta a un sabater a deixar el seu ofici i el seu poble per recórrer els camins de l'Empordà. El segon, titulat La passió, el sabater es va fer amb ell i la

seves gràcies provoquen l'escarni de la gent. I el tercer és la mort. El poeta explica com el sabater, al final de la seva vida, després d'haver caminat tots els camins, haver acceptat tots els escarnis i sentint pròxima la seva fi, torna al seu poble, ungit per una profunda maduresa humana per morir. Bé, dir-vos que amb aquest llibre Fages de Climent contribuïa a la mitificació literària de la seva comarca, de la meva comarca, tot prenent l'Empordà i la Tramuntana i la seva gent com a temàtica bàsica d'una múltiple producció literària de poesia, de prosa, de teatre i també de periodisme. I així, creant personatges literaris com aquest, com el sabater d'Ordis, equiparable, segons l'Eugeni d'Ors, al Quixot de Cervantes, va contribuir de mica en mica, i alguns li veuen d'una manera decisiva, a conferir determinades atribucions a certs pobles. A Llers, terra de bruixes. Vila-sacra, capital del món. Això per citar alguns exemples. Bé, el que no us he explicat, us volia explicar més endavant, és per què aquest sabater abandona el seu poble. Mireu, el sabater havia existit, va existir. Es deia Anton Iglesias i vivia en una casa prop de l'església, a Ordis. S'explica que era un bon sabater, fins que un dia el fill d'una masia important d'Ordis va matar el seu fill, el seu únic fill, d'un tret fortuit. Havien anat de cacera i el van matar. Bé, sembla que durant un temps el sabater rebia uns diners perquè callés el fet. Això m'ho explicava també el meu avi. Recordo explicant-m'ho que era un secret a veus, que aquella gent que pertanyia a una masia més important li anava pagant uns dinerets perquè callés la boca. Tot i així, el sabater es va anar enfonsant en una profunda tristesa. Fins i tot es va barallar amb la seva dona i ella el va abandonar. Anton, el sabater, va anar descuidant el seu ofici i un dia va començar a demanar menjar per les cases del poble. També hi ha gent de la comarca que se'n recordava que els dijous que feia tramuntana anava a Figueres i es col·locava a un cantó de la Rambla i dirigia el vent, dirigia la tramuntana amb una canya. Això no només a Figueres, sinó també a altres llocs. El que passa que a Figueres, el dijous és el dia que es fa mercat. I és el dia que tota la gent es reunia a la Rambla. I a dalt de tot de la Rambla es posaven els pagesos, la gent que venia al bestiar, etc etc. El que fan aquí, Fages de Climent, és agafar elements molt emblemàtics de l'Empordà, el paisatge de la plana, la tramuntana, aquesta Rambla de Figueres que us deia, els canyissars, les vinyes, i el que fa, doncs, és posar-lo a dirigir la tramuntana amb una canya. Això en el primer cant. En el segon, doncs, els records de la infantesa del fill perdut es van fent més persistents i sent la tentació del suïcidi. I un dia cau inconscient en l'herba, humida. Fins que el tercer cant d'aquest llibre, el poeta Fages de Climent explica com el sabater va acceptar tots els escarnis i va tornar al seu poble. Com us deia abans, enfonsat per una profunda, del que avui en diríem, depressió. Finalment va morir en el seu poble, en el poble d'Ordis. Avui dia la casa del sabater d'Ordis és la casa de la vila. Ha estat restaurada i és l'Ajuntament del poble. Bé, us llegeixo un petit fragment, uns poemes d'aquest sabater, que diu així, tal com he començat. Parteix pel mig aquella tosca canya i em fa una creu que endinsa un pam al sol. La tramuntana esquerpa fa un udol i tremolós amb l'índex l'acompanya. S'ajup, submís, i va cotxant-se amb l'ombra que el sol per ell retalla el jaç comú. No dorm, perquè ja el somni se l'endú pels vials d'or, de l'estelada i nombra. I el mateix Fages de Climent, quan mort el sabater d'Ordis, li escriu aquest epitafi, que diu així. Dorm, sabater, que l'art et faci noble, com el filòsof grec o el frare caputxí, que el lloc de la naixença adopten per padrí. Tu has donat fama a Ordis, al teu poble, amb ull d'atzur i canya de sinople. I de fons, mireu, de fons és el Rèquiem de Gabriel Fauré.
Ja sé que hagués pogut posar una sardana, ja sé que hagués pogut posar altres músiques,

Però per què ha escollit aquest rèquiem? Doncs perquè Faixes de Climent, quan va morir a Figueres l'any 1968, tenia 68 anys, poc abans de morir. Sabeu què va demanar d'escoltar? Doncs aquest rec

Doncs era música de Gabriel Fauré. Sentíem l'Agnus Dei, Alibérame i In Paradisum. Tres parts de la missa i que sentíem a la versió de Philip Jarraviga, amb el Col·legi Vocal de Gant i la Chapelle Royale.

I avui, com a souvenir, les bruixes de Llers. Sí, mireu, ja que som a l'Empordà, doncs ens anem d'ordis, marxem a Llers. Total, tot està allà, a l'Alt Empordà. I, a més, és un poemari que va publicar Carles Faixes de Climent l'any 1924. És el primer llibre de poemes d'aquest escriptor empordanès. I el primer llibre il·lustrat pel seu amic, també figuerenc, Salvador Dalí. Mireu, es va fixar en aquest tema, la història de les bruixes, que a l'Empordà no són pocs els indrets que s'expliquen històries de bruixes. Però, certament, les més anomenades són les bruixes de Llers. Ningú no sap determinar exactament l'origen, però, en tot cas, les mateixes llegendes es van repetint. Ara aquí, ara allà, amb protagonistes més o menys versemblants. I als anys 20, Faixes de Climent les va immortalitzar amb un poemari, com us deia, il·lustrat per Dalí. I d'aquest poemari m'he fixat amb el que porta per títol Encanteri. I que diu així. La mare em deia que, sent criatura, va bressolar-me una dona de Llers. Suau embruix que en mi encara perdura. Em prenc la vida com si fos en vers. Temo la mort, incisiva cesura. L'amor em sembla d'inútil esmers. Ai, a vegades la vida és molt dura. Ai, a vegades el ritme és advers. L'Alexandrí, que té corbes de sina, talment un dors civilí de serpent, l'endecasíl·lab, que s'infla i declina, massa em són causa de goig i torment. Els versos ragen a doll, perquè el caire del cor batega una bruixa cantaire. Fons, doncs avui, clar, avui havia d'acabar amb aquesta sardana d'Enric Morera, la lletra, que no escoltarem la lletra, però la lletra la va escriure Joan Maragall, tot plegat l'any 1908. És aquesta Empordà. Una música que avui em sembla que és molt adient per acabar aquest gran tour. I tornem dilluns, com sempre, aquí a la Sintonia de Catalunya Música, fent volar la imaginació per aquest inabastable univers musical, poètic i de tota mena. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
2: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
1: So de Cobla, la cobla tal com sona. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
3: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.
4: Sabies que als Set de Sons fem música en família?
5: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí als Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
6: 2026. 150 aniversari de Pau Casals.
7: I am a Catalan.
6: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
7: Catalonia has been the greatest nation in the world.
5: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
6: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
7: Jo sóc únic, ni haurà ni ha hagut un nen com jo.
5: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
6: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'abadia de Melk, a Àustria, a la vora del Danubi, entre Linz i Viena, per sentir un dels concerts de les Jornades Internacionals de Música Barroca de Melk, un concert del juny del 2025 amb el Concentus Musicus de Viena, el Collegium Vocale 1704, la direcció de Pablo Heras Casado i entre les veus solistes la veu meravellosa de la soprano de Manresa, Núria Rial. Interpretaran d'una banda el Magnificat en re major de Johann Sebastian Bach i després música d'un dels seus fills, el Magnificat també en re major, el Votkin 215 de Carl Philipp Emanuel Bach. Tot això a partir d'ara mateix i des de la gravació de la ràdio austríaca que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui deixa entreveure que té molts atractius afegits a la música. D'una banda, hi sentirem la direcció de Pablo Heras Casado, de Granada, nascut l'any 1977 i que durant la primera dècada del segle XXI va ser titular del Conjunt Orquestral de Girona i de la Coral Belles Arts de Sabadell. Des del 2011 és titular de l'Orquestra Sant Lluc de Nova York, però ha dirigit, entre altres, la Filarmònica de Berlín, l'Orquestra de Cambra Mahler, l'Orquestra de Cleveland, la Filarmònica de Los Angeles, les Simfòniques de Chicago i San Francisco, la Tonhalle de Zurich o l'Orquestra del Royal Concertgebouw d'Amsterdam, que són grans orquestres del món, algunes de les que ha dirigit Pablo Heras Casado, que avui sentirem al capdavant del Concentus Musicus de Viena, que és l'orquestra que va fundar Nikolaus Harnoncourt l'any 1953. A més, hi participa en aquest concert el Collegium Vocale 1704, txec, fundat el 2005 pel clavecinista Václav Lux. I entre les veus solistes us ho dèiem, Núria Rial, la soprano, que cantarà amb la també soprano Shira Pachornik, amb la contralt Sophie Hamzen, amb el tenor Michael Schade i finalment amb el baríton Johannes Kammler. I per començar, interpretaran el Magnificat de Johann Sebastian Bach, una obra que s'estrenava el dia de Nadal de l'any 1723, quan feia molts pocs mesos que Johann Sebastian Bach i la seva família havien arribat per a instal·lar-se a la capital saxona. En aquell moment, la versió que es va interpretar era en mi bemoll major i no en re major, que és tal com estem acostumats a sentir aquesta obra. I com la sentirem ara, aquest Magnificat en re major número de catàleg 243 de Johann Sebastian Bach, amb què comença el concert d'avui.

Aquest era el Magnificat en re major, el número de catàleg 243 de Johann Sebastian Bach. Música esplèndida, composta l'any 1723 i que han interpretat Shira Pachornik i Núria Rial, sopranos, Sophie Hamsen, contral, Michael Schade, tenor i Johannes Kammler, baríton. Han cantat amb el Collegium Vocale 1704 i el Concentus Musicus de Viena sota la direcció de Pablo Heras Casado. Són els intèrprets d'aquest concert d'avui que es va fer a l'Abadia de Melk, a Àustria, el juny del 2025. Un concert que ha començat amb Johann Sebastian Bach i ara continua amb música d'un dels seus fills, el que va néixer quan el pare encara vivia a Weimar amb la seva primera esposa, Maria Bàrbara. Parlem de Carl Philipp Emanuel Bach, que va néixer el març del 1714, quan el seu germà gran, Wilhelm Friedemann, ja tenia 4 anys i quan encara en faltaia 9 perquè la família Bach s'instal·lés definitivament a Leipzig. Poc després d'arribar-hi, aquell primer Nadal, Bach va compondre el Magnificat que hem sentit. I ara us n'oferirem un altre, d'un any abans que morís Johann Sebastian Bach, el que va compondre Carl Philipp Emanuel l'any 1749. Ja des dels anys 40-50, Carl Philipp Emanuel semblaia que giraia d'esquena als cànons tradicionals que podia representar el seu pare, qui, encara que mos sembli impossible des del nostre punt de vista actual, cap als anys 70 del segle XVIII ja s'havia pràcticament oblidat. Un cronista de l'època, per exemple, el 1774, 24 anys després de la mort de Johann Sebastian Bach, i quan Carl Philipp Emanuel en tenia 60, deia que només hi havia un Bach original, únic, i aquest era Carl Philipp Emanuel Bach, de qui ara us n'oferim el Magnificat en re major Votken 215 en les veus de la soprano Shira Pachornik, de la contralt Sophie Hamsen, del tenor Michael Schade i del baríton Johannes Kammler. Canten amb el Collegium Vocale 1704 i el Concentus Musicus de Viena sota la direcció de Pablo Heras Casado.

Música de Carl Philipp Emanuel Bach, música composta l'any 1749, un any abans que morís el seu pare, Johann Sebastian Bach. Us hem ofert el Magnificat en re major, Votkent 215 de Carl Philipp Emanuel, en les veus de Shira Pachornik, soprano, Sophie Hamsen, contralt, Michael Schade,

0: tenori Johannes Kammler, baríton. Han cantat amb el Collegium Vocale 1704. És un conjunt txec fundat el 2005 pel clavecinista Václav Lux. I hem sentit també el Concentus Musicus de Viena, fundat l'any 1953 per Nicolaus Harnoncourt. Avui l'hem sentit dirigit per Pablo Heras Casado, que és qui va presentar aquest programa de concert a l'Abadia de Melk, dins del marc de les Jornades Internacionals de Música Barroca de Melk, Àustria. Un concert que ha començat amb el Magnificat en re major, número de catàleg 243 de Johann Sebastian Bach, i que després ha continuat amb la música de Carl Philipp Emanuel, nascut el 1714, que havia fet estudis amb el pare, que va ser un bon intèrpret i pedagog i que va passar gran part de la seva vida a Berlín, els primers 30 anys de la vida professional, perquè fins el 1768 va treballar a la cort de Frederic el Gran. Després va marxar cap a Hamburg i va passar els últims 20 anys de la seva vida, i allí és on va morir l'any 1783, als 74 anys. A Carl Philipp Emanuel se'l coneix com el Bach de Berlín o el Bach d'Hamburg. I és el que posa el punt final a aquest concert d'avui, un concert en què també hi han pogut sentir en la interpretació del Magnificat de Bach la veu de la soprano Núria Rial. Un concert que va gravar la ràdio austríaca el juny del 2025 i que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert, us oferim la primera part del viatge d'hivern de Franz Schubert, amb el baix Kurt Moll i Kurt Garben al piano.

0: Música de Franz Schubert, primera part del cicle de Lieder, el viatge d'hivern, amb el baix Kurt Moll i Kurt Garben al piano.
1: Catalunya Música.
2: Linkat.
1: El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: L'onzena temporada de música antiga a l'Església de Sant Felip Neri ens proposa El goig de l'ànima. El 31 de maig, a l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona, l'Orquestra Barroca Catalana, Lídia Vinyes Curtis, mezzosoprano, i Luca Guglielmi, a l'orga i la direcció, interpretaran concerts per a orga i orquestra i la cantata 170, Vernuchte Ruh, de Johann Sebastian Bach. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: des del Met de Nova York, un dels títols més alegres del repertori, La fi de Regiment, de Gaetano Donizetti, amb la soprano Erin Morley i el tenor Lawrence Brownlee, dirigits pel mestre Giacomo Sagripanti.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

Catalunya Música. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

0: Catalunya Música.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
2: Bona nit. El pianista Misha Dziganov protagonitza la sessió d'avui. Començarem amb el seu àlbum Painter of Dreams, que el 2024 gravava amb alguns dels seus col·laboradors habituals, com ara el trompetista Alexey Tiagin, el baixista Matt Brewer i el bateria Jonathan Blake, i amb convidats com Chris Potter, que sentim en aquesta primera proposta de la sessió, del tema que posa nom al treball, Painter of Dreams. Benvinguts.

Painter of Dreams, tema central d'aquest àlbum que Misha Tsiganov gravava amb Chris Potter al saxo tenor, Alex Sipiagin al fiscorn, Hiske Yeltine Osterwijk afegint-s'hi amb la veu i Jonathan Blake i Matt Brewer acompanyant-lo a la secció rítmica. Hiske Yeltine Osterwijk també canta aquest altre tema, Abril.

Tema líric aquest central de l'àlbum Misha's Wishes, que el 2022 publicava Misha Dziganov, desplegant-hi el seu esperit més líric provinent de la tradició clàssica russa, que és en la que es va formar, perquè Dziganov va néixer a Sant Petersburg i es va graduar en piano clàssic a la seva ciutat el 1990. El 92 és quan es va establir a Nova York, fascinat pel llenguatge jazzístic i per la música del vibrafonista Gary Barton. Dziganov va provar sort a la capital mundial del jazz fent de pianista en un restaurant rus fins que li van començar a sortir oportunitats per integrar-se a l'escena jazzística de la ciutat. És així com ha acabat liderant els projectes que estem sentint avui.

Ens havíem situat al 2015 per sentir la música del projecte Slavonic Roots, aquestes arrels eslaves de la banda de Misha Tsiganov, música creada des de Nova York per una banda russo-americana. A més de Tsiganov, hi sentíem el trompetista Alex Sipiagin, el saxofonista Donnie McCaslin, l'harmònica Hendrik Merkens, el vibrafonista Alex Tsiganov, el baixista Boris Kozlov i el bateria Donald Edwards.

Doncs un altre tema del projecte Rels Eslaves de Misha Tsiganov és aquest altre que porta títol rus, Vesnyanka, la mosca de les pedres. L'equilibri d'aquestes composicions i les dosis de tensió i fluïdesa provenen del romanticisme clàssic rus en el qual Tsiganov va créixer. Aquest graduat

Mètriques complexes en aquest arranjament que Misha Tsiganov feia de l'estàndard The Night Has a Thousand Eyes. El trompetista era Alex Sipiagin i el saxofonista Seamus Blake al costat d'una sòlida secció rítmica amb Hans Glaucening i Donald Edwards. I la Silly Street Song de Misha Tsiganov, una de les cançons de l'àlbum Painter of Dreams, ens porta fins al final del nostre temps. Us deixo amb aquest tema del pianista rus que canta Hiske Yeltin Osterweik. Tornem demà. Bona nit.

0: Via Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.

Tot seguit us convidem a sentir la sinfonia número 38, Praga, Kehel 504, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada per la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, dirigida per Manel Valdivieso.

0: La Jove Orquestra Nacional de Catalunya, dirigida per Manel Valdivieso, ens ha interpretat la Simfonia número 38, Praga, Kegel 504, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem a la sintonia de Catalunya Música per oferir-vos el quintet de corda número 1 en fa major, opus 88, de Johannes Brahms. El quartet Hagen, amb Gerard Cossé com a viola segona, interpreten aquest enregistrament de la música de Brahms que us oferim a continuació, fet el 1996.

0: Fins aquí el quintet de corda número 1 en fa major, opus 88 de Johannes Brahms, que hem sentit en la versió del quartet Hagen amb Gerard Cosset com a viola segona.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

Tot seguit ens acompanya el pianista Jean-Yves Thibaudet, que amb l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Hugh Wolf, ens interpreta el concert de Varsovia de Richard Adinsel.

0: El pianista Jean-Yves Thibaudet, amb l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Hugh Wolf, interpretava aquest concert de Varsovia de Richard Adinsel, que es troba a la banda sonora de la pel·lícula Dangerous Moonlight.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Sou a la sintonia de Catalunya Música, on tot seguit sonaran les danses eslaves per a piano a quatre mans opus 72 d'Antonín Dvořák, interpretades pels pianistes Alfons i Alois Kontarski.

Aquestes eren les danses eslaves per a piano a quatre mans opus 72 d'Antonín Dvořák i les hem sentit en un enregistrament del 1980 interpretades pels pianistes Alfons i Alois Kontarski.

0: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
1: Ara us convidem a sentir la cantata número 35, titulada L'esperit i l'ànima es confondran, de Johann Sebastian Bach. Els intèrprets són la contralt Petra Noskayová, Ewald de Meyer, orgue, i la petite bande que dirigeix Sigisval Koiken.